0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
4: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
3: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
7: ¡Torpido!
6: Es genial tenerte de vuelta.
8: Me la suda.
6: Están tirados.
9: Funky Radio Show.
10: ¿Qué coño es eso?
11: Funky Tracks Radio.
12: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
0: Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·labora en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, l'Elònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
2: És una de les escriptores joves que
1: Margarida Aritzeta
2: debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que, a més, es va plantejar, en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
0: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Maina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
2: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
0: Una altra obra a destacar, unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
2: Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
1: Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
0: Maria Antònia Oliver es casà amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acabà el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaran un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
1: Veus indispensables.
3: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o beure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així. Ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el Picadero, la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
0: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Rizzetta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
2: Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
1: Margarida Rizzetta.
2: Que a més a més tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista Alliberament Nacional dels Països Catalans.
0: És en ple franquisme que Margarida Rizzetta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
2: Fer moltíssimes coses i suposo que... va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època. I això pren temps de l'escriptura. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que, a més, és una època que no hi ha lectors. Venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles... Clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia. Però tot aquest temps, alhora, fa creixer conèixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: L'actiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclot, Carla Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i, finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
2: I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i...
1: Margarida Aritzeta.
2: Que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que... en aquest cas, sí, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir, que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendier, tota una sèrie, en Quim Monzó, hi havia, per una època, la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear... doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu i les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
0: Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, Negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudi en Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
2: Sí, Estudi en Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta,

0: un dels motius de la novel·la, doncs no només això, sinó que, a més, planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere. Que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
1: Veus indispensables.
2: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escolar, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. En tens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. Idò no. La meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
3: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera.
0: No, això no havíem parlat.
1: Margarida Aritzeta.
0: Encara no n'escrivíem, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada, però la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres, doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
3: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
0: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors, la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podrimanent, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
3: Lònia Guiu protagonitza tres novel·les.
0: Estudiant Lila, Antípodes i L'ocel que fa l'ànec. Sí, sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
3: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora en situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
1: Veus indispensables.
2: La droga adulterada? potser.

0: Loni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina... Però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
1: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà l'Alònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Alònia al capdavant molt més madura.
0: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si lo hubieses vist... No es va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no en van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, sí, sí, sí, feien les altres.
2: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
1: Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
3: Joana E. tracta el tema...
2: Margarida Aritzeta.
3: De la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs d'alguna manera es va... com t'ho explicaré? A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac, ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món... I aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
2: Veus indispensables.
0: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. Hi han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
1: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
3: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto, que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joana E., Jane Eyre, que per això es diu Joana E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf. No? És una època molt, molt intensa i, a més, molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
1: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de Lluna l'any 2000. Com molt bé ha explicat Margarida Aritzeta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
2: Maria Antònia Oliver, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Aritzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: que...
1: ¿Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i, quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
2: De 6 a 7, l'hora del podcast.
3: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
4: Bon dia, Laura.
5: Bon dia.
4: Bon dia, Albert.
6: Ei, què tal?
4: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
5: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
4: Aviam, primer haurem de veure quan mesura una piscina olímpica, no?
5: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
6: Home, i tant.
5: Ara ja no, dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
6: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
5: Sí, piscina olímpica, veus? Jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
4: Home, l'amplada.
5: Clar, haurem de saber.
4: I la fundària.
5: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
6: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim... Vale. Mínim... Tres del podi, no?
5: Que
6: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
5: Vale.
4: Sí, però...
6: Però hi ha més.
5: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
6: Només
4: sí.
6: Sis.
4: Sí, sí, sis. Segur.
5: Perquè... Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
4: Sí.
5: Sí, més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
4: Però tu saps, Laura? O...
5: Jo sí, però us estic ben que ho deduïu vosaltres.
4: I anem, molt, anem bé o...
5: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
4: Vale.
5: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
4: Clar.
5: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara... L'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
4: Oh, aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
5: Clar, perquè pots anar de fent crol o fent papallona que els braços els portes
4: clar,
5: com
4: sí,
5: més oberts
4: sí.
5: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
6: Podíem posar-li 2 metres,
4: sí,
6: tot, que potser és massa.
4: No, jo crec que no, està bé.
6: 2 metres, però...
5: Està bé.
4: Està
6: per
4: bé,
6: carril.
4: Sí.
5: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
6: Posa-li 16 metres.
5: Posa-li 16 metres.
4: Sí.
5: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
0: Bon dia.
5: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
0: No tinc ni idea.
5: No, eh?
0: No sé si l'he dit.
5: Però a veure, potser ens pots donar alguna
0: milions
5: dada?
0: Milions de litres.
5: Milions de litres, eh?
0: Passo d'un milió? No pot ser, no?
5: Ah, no sé. Tu que,
0: una mica menys d'un milió.
5: Vale.
0: No, sí, no t'ho diria.
5: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
0: Ostres, completament.
5: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
0: Sí.
5: Això sí que ho saps bé, no?
0: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
5: sí?
0: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
5: vale.
0: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
5: vale,
0: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
5: Vale.
0: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
5: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
0: Exacte, sí.
5: Vale.
0: I la profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
5: 3 metres, eh?
0: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
5: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
0: no.
5: Són totes iguals, oi?
0: Sí, exacte.
5: Vale.
0: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra.
5: Clar.
0: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
5: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt bé.
0: Gràcies.
5: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
0: Ai, la mare de Déu!
5: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
0: Mare verge!
5: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
0: Ostres, quina bestiesa.
5: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
0: Clar.
5: Molt bé, molt bé.
0: Clar.
5: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
0: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cotxeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels dos carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
5: Vale. I no hi, que... no hi neden per allò de que torna l'aigua i podria fer anar lent, no?
0: Exacte, crec que és per reduir les onades.
5: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
0: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius i llavors també fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprints, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
5: Sí. I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
0: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
5: Jolín.
0: I de fet, sí, sí, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. Ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
5: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
0: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
5: vale, sí,
0: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
5: Vale.
0: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
5: vale,
0: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
5: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
0: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
5: no, bueno, però tot té connexió nosaltres... aquí.
0: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha altres,
5: vale,
0: que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
5: Vale.
0: Aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
5: vale,
0: ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
5: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
0: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir.
5: Uh-huh.
0: I abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal.
5: Uh-huh.
0: Però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val,
5: vale,
0: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
5: uf,
0: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
5: vale,
0: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
5: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
5: Està bé.
0: Sí, sí.
5: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
0: Encara us entrarà. No, pues... perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze, que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
5: vale,
0: se les han emportat.
5: Ostres!
0: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
5: Bueno, però te la tornaran, no?
0: Me la tornaran, espero i desitjo.
5: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
0: Pesa.
5: Pesa,
0: jo,
5: eh?
0: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
5: Com un paquet d'arròs, la medalla.
0: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
5: Déu-n'hi-do, però és petita... És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, la palma del palmell de la mà,
0: és,
5: o no?
0: És just com un palmell de la mà.
5: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
0: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica,
5: Déu,
0: no m'esperava.
5: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí,
0: sí,
5: l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
0: I tant.
5: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
0: Moltes gràcies a tu.
6: està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
5: Vale, és que això és molt interessant. Realment, estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
4: Uh-huh.
5: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
4: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
5: Ah, mira, bona pregunta.
4: Però si no t'he preguntat res.
5: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
4: Som-hi.
5: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
7: 100 litres.
8: 50.
4: 40.
7: 300.
5: Oh, molt bé, una des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
9: Llarg per ample per alçada, no?
5: Vale. Llavors, tipus de llarg...
9: metre i mig.
5: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
7: no,
8: jo sí.
7: No
5: metre i mig. I d'ample? Una banyera d'ample?
7: Un metro.
9: És que vaig a plat de dutxa.
7: Mig metre.
5: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400... Vale, i 4, o sigui, 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu en dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
8: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15?
5: Vale.
8: No!
10: Jo una cançó i mitja.
5: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
10: 3-4 minuts.
7: Jo en faig dos.
5: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
8: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
5: Vale.
8: No sé, 50 litres.
5: Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Està bé?
8: Sí.
5: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
9: A vosaltres.
4: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
5: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25.
4: Uh-huh.
5: Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
6: I això és cada molt, dia? Molt quina despesa d'aigua!
4: Però això és les olímpiques, no entenc?
5: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... doncs llavors no. Però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
4: I si sumes totes les piscines de Catalunya?
5: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
4: A Sant Cugat trenquem la mitja.
5: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure aigua la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria vestir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
6: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, o una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
5: Exacte. I sí, sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
4: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
5: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
4: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
5: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
2: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
11: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
12: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
13: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar amb la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora. I fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació. I la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència. I les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deus saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió d'en Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins d'en Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa, et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.com

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs, una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva, la Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot, la cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rierol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
6: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
8: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral, clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: I avui a Premià Mèdia rebem a un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs està davant del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i em van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai.
1: Ostres, això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris. Ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això, al final, és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. Però no, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí,
0: i
1: com queda? No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, amb televisió espanyola, i que això, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic, és el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies doncs, s'ha destacat moltíssim el teu paper, perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi ha futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre, teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones?
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa, que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura, que no sabíem com aniria, doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio, jo vaig començar fent ràdio, de fet, amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder, de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren il·legals, i el total, els van xapar, i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera. I en aquestes que començava això de l'aventura, com deien, del vídeo, i en Vist Llegonya, que era un tio emprenedor visionari, va dir, escolta, farem un curset de vídeo que jo he après a Girona, que m'han ensenyat a fer anar les càmeres i tot això, qui s'hi vol apuntar, no? I un amic, en Jacint Fornals, amb el qual havíem fet Cinemater, em va dir, mira que es fa això, que es fa això. Total, allò va ser l'embrió del que després seria la televisió. I es va posar en marxa una tele, la primera tele local a Catalunya i a l'estat espanyol, a Cardedeu, i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi. Va anar-hi en Vici, en Llegonya, i en Jaume. I quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, va, van muntar una tele.
0: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però amb quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
1: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, i explicant-les, recuperar la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del què va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres de la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem el...

0: els portàvem a sopar a tots els convidats al Caminetto, al restaurant Caminetto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar moltes vegades a coses que no tenien res a veure amb el tema. T'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, era un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'AUCA que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, eh? Des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré, i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
1: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat. De fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint. Però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
0: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que, clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Perpès, de l'autovia primer, que amb la perforació de Perpès, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santa Anna de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un pont que hi havia un munt d'accidents sempre, i llavors va dinamitar. Ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant. Tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també a l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta recuperada de fa 30 o 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, a les noves generacions, perquè això era així, Mataró era així, no?
1: Això és importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs aquesta nova etapa, amb quina o quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
0: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30, algun d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic. I després un altre que és un altre que es va arrossegant des de fa moltes dècades, també, que és el de què fem amb la N2, amb la Nacional 2. Continua sent, per molt que s'hagi explicat que ara la pacificació, que si farem això, farem allò, portem 20, 30, 40 anys explicant que farem això, amb coses aprovades que no s'han arribat a fer mai, tampoc, no? Com el tren orbital, eh?
1: Per exemple.
0: Aquesta és una altra, eh? Que ja veurem, ja veurem com torna el calaix i d'aquí 10, 15 o 20 anys torna a sortir. Però sí, coses d'aquestes.
1: Ara, fora de micro, et preguntàvem als companys, ens deien com encara és les primeres santes després de moltíssims anys sense

0: allà? Com encaràs doncs, aquestes noves rutines fora de la feina?
1: La veritat és que se'm farà estrany, perquè jo les Santes, des de que vam muntar la tele, pràcticament les he viscut treballant. I per tant, a comptagotes he anat a algun acte per gaudir-ne com a ciutadà i prou, no? I per tant, se'm farà estrany, perquè igual, no sé, se'm farà molt difícil. Les veuré una mica per la tele, també, perquè per la tele es veuen fantàsticament, ho expliquem tot, i a més a vista de dron i el que convingui. Però, home, també li dic a la meva dona s'ha hagut de menjar les Santes moltes vegades soleta, amb el nostre fill quan era petit, doncs hi havia d'anar ella, jo no podia compartir aquestes estones, i ara, doncs, home, serà molt maco perquè podrem recuperar estones per viure-les conjuntament, sí, sí.
0: Ara, perdona que et faci una pregunta personal, però tinc entès que la teva dona la vas conèixer també vinculada a la tele. Per tant, la teva vida familiar també té una gran part de Televisió de Mataró.
1: Sí, de fet si estem junts és perquè ens vam conèixer a la tele, gràcies a la tele. I ara farà, mira, el 29 de juliol farà 36 anys que ens vam casar. I ens vam casar l'últim dia de les Santes, perquè en aquella època, als començaments de la tele, fèiem programació de Santes fins al 28. El 29 no en fèiem, ja tancàvem barraca. I llavors vam pensar que, clar, havíem d'explicar les Santes i ja ens casaríem l'últim dia de les Santes perquè ja no fèiem programació i, per tant, no alteràvem la dinàmica de la feina. El que passa que després vam decidir que el 29 també faríem programació de Santes i, per tant, els dos primers anys, o tres, potser anàvem a sopar per celebrar-ho amb la meva dona, però després, a l'últim dia de les Santes, estàvem treballant i acabàvem fent un gran sopar a Camp Margarit amb tot l'equip de la tele i jo, la meva dona, sempre ha sabut que he tingut un amant i aquesta és la tele, només aquesta, la tele. Per tant, la deixava per anar a sopar amb tots els companys i companyes de la tele el 29, que és el dia del nostre aniversari de casament. Però sí, ens vam conèixer a la tele, i tant, i tant.
0: Que bé. I ara podreu doncs, celebrar-ho segurament en la data que toca doncs, aquest aniversari. Pep Andreu, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per compartir també aquesta estona, i esperem seguir-te veient. Ara, d'en endavant, doncs, també que ens vinguis a veure quan tu vulguis, que també és casa teva, això.
1: Doncs moltes gràcies, i ara diré el que moltes vegades diuen els convidats quan fas una entrevista. Jo, és de les primeres vegades que em poso a l'altre costat.
0: Fixa't.
1: Ostres, ja està, s'ha fet curt, això.
0: Ja està, s'ha fet curt, això. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La plataforma ciutadana Cubana C32 ha elaborat i difós un document on sistematitza, a partir d'una pormenoritzada avaluació tècnica, el seu posicionament respecte del futur enllaç de Premià de Mar amb l'autopista C32. La plataforma veïnal, que va prendre forma quan es va conèixer el primer avantprojecte de la Generalitat per a aquesta infraestructura, justament per oposar-se al seu disseny, repassa en el seu document totes les amenaces que considera que la proposta de territori suposa per la zona residencial dels barris Tarter, Maresme i Banyeres. Més concretament, assenyalen fins a quin punt el ramal, que es contempla de connexió del futur giratori elevat amb el camí del mig, podria desembocar en una situació de col·lapse circulatori en una zona densament poblada, però també alerten d'altres perills associats, com l'accés a soroll i pol·lució i l'impacte visual. Amb relació a aquesta última amenaça, el document no es fixa tant en el ramal, sinó en el giratori elevat sobre l'autopista que proposa la Generalitat i alerta especialment del gran perjudici visual que històricament han ocasionat les infraestructures viàries elevades per als entorns residencials immediats. Com explica el document, totes aquestes amenaces són les que han portat la plataforma a demanar en primer lloc que se suprimeixi del projecte la connexió directa del giratori amb el camí del mig i es faci únicament per l'altra banda cap al polígon industrial, i també que es revisi la ubicació de la infraestructura per mitigar tant com sigui possible el seu impacte visual i sobre el territori, recordant la protecció de què gaudeix el camí del mig com a bé cultural d'interès local. El dossier de Cubana també relata quina ha estat la feina que ha fet l'entitat d'aleshores ençà, centrada sobretot a sistematitzar i fonamentar arguments com els que recull el dossier i a negociar amb els ajuntaments a Premià de Mar i Premià de Dalt. D'aquestes converses en va sortir l'acord amb Premià de Mar per presentar un seguit d'al·legacions al projecte que, segons ha transcendit, ara haurien de ser tingudes en compte en la redacció del projecte executiu del nou enllaç que, com s'ha sabut recentment, ja ha estat adjudicat.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Si la nit t'ha abraçat lluny de casa,

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària Premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí, ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia. Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors us dic, vale, després de les vacances, doncs el dia 10 de setembre quedem, vens a la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmana o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar a aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles o volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o de lo que vulgui o de lo que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o lo que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anne, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix. No? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, però en comptes de fumar, meco un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tota la rato la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: D'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen, Anna, ja està, he deixat de fumar? Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. Si nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar. Uh-huh. Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana més o menys d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consultar, ja els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda, has fumat algun cop? Llavors anem fent com un petit reforç. Però clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú està escoltant i vol deixar de fumar, Anne, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: directe... No, les infermeres també estan formades i tenen, bueno, tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I et volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podries posar alguna anècdota sobre la taula?
1: Sí, recordo quan jo era resident hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir, tot i que vam estar gairebé 2 mesos fent-li aquest seguiment tan intens. Uh-huh. Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Mm. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a premiar.
1: Estic d'acord a mitges. Uh-huh. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia, no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç. Uh-huh. Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que els ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons, i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació, i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles sent el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clitxé de dir, no, com que és un vapejador no em passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan el CAP de Premià de Mar de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Nou comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després del tancat i processat del recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny, un informe que l'entitat elabora a partir de les comunicacions als mateixos usuaris de les línies de bus interurbà que uneixen Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona. Segons aquest informe, es mantenen o s'incrementen les situacions anòmales, vehicles plens, retards, usuaris que es queden a la parada i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància recurrent, les avaries dels sistemes de climatització dels cotxes i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades i dretes al passadís, amb condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que recull en l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es va sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Hernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes, cosa que porta l'entitat a sospitar que no existeix cap protocol que faci que les denúncies es tradueixin ni en requeriments ni en sancions de la Generalitat a la concessionària. Per tot plegat, Millorem Bus insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que, d'entrada, suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. Tot això passa poc després que la Generalitat anunciés precisament un nou pla de xoc per introduir millores en les línies interurbanes de bus de tot el país. Pla de xoc pressupostat amb 21 milions d'euros. Des d'aleshores no s'ha tingut més notícia de les mesures concretes que s'aplicaran ni com es distribuirà la inversió, però el Departament de Territori va donar a entendre que les millores es començarien a notar passat l'estiu.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premi en Joc ha estat una de les novetats de la Festa Major d'enguany, la iniciativa creada per fomentar la participació ciutadana i reforçar la rivalitat festiva entre els bàndols pirates i premianencs ha enfrontat els seus equips en una desena de proves repartides al llarg dels dies de celebració. El bàndol premianenc s'ha acabat imposant amb un resultat de 6 punts a 3. Els pirates s'han imposat en la donació de sang amb 21 donacions davant de les 17 dels premianencs en el concurs dels llagostins amb xocolata amb 131 tiquets davant dels 122 del bàndol rival i en l'estirada de corda de la categoria adulta. Els premianencs, per la seva banda, han guanyat el concurs de guarniment de paradors i de balcons i finestres, l'estirada de corda en categoria infantil, la passada de boles de canó en categoria infantil i el llançament d'espardenya tant en categoria infantil com adulta. En total hi havia 10 punts en joc, un per cadascuna de les proves. Tot i això, la passada de boles de canó en la categoria adulta es va declarar nul·la després que es detectessin nombroses trampes per part dels dos bàndols, de manera que finalment només van adjudicar 9 punts.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt tranquil·la a hores d'ara a les carreteres amb una avaria a l'AP7 a Sant Cugat que deixa un carril tallat direcció Girona i un altre, en aquest cas a la C58 a Barcelona, que també talla un carril direcció Sabadell. I pel que fa a la política, el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà també en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir també la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es podrà restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre s'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, avui també s'obrirà una oficina d'informació per les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones ZEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alteraran també amb talls a la C12 a Maials. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol. Pel que fa a les temperatures, continuaran molt altes avui, amb màximes de fins a 40 graus al Pla de Lleida, tot i que serà l'últim dia de calor extrem abans d'un lleuger descens durant aquest cap de setmana.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: Alcalà de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que el dia 13 de juliol es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venut a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total a Alcalà de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 euros respectivament a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
6: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
7: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D.
8: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
7: Home, testimonis.
8: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
7: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquest any a la Festa Major tenim una estrena molt important. Són els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes.
2: És un dia de molta il·lusió, a més en aquest renovat carrer de Jacint Verdaguer. Fa molt temps que treballem amb la Fundació Maresme, ja ho sabeu, amb diferents col·laboracions i serveis, i aquesta especialment ens venia molt de gust per portar els Jocs d'en Santi i la Flash Mob aquí a la Festa Major.
3: Els Jocs d'en Santi són una activitat de la Fundació Maresme que, com totes les activitats culturals de la casa, l'objectiu que busquem és normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Ho fem portant uns jocs que estan adaptats amb tota la iconografia, tota la simbologia, entre ells, lògicament, en Santi, però també pictogrames, també imatges de persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu final és la inclusió.
4: Tots som iguals, com diu la cançó de la sintonia, jo soc com tu, sí, o sigui, que perquè eliminar les discriminacions, bueno, que tothom tingui drets a fer de tot a la vida laboral.
2: Veure tots aquests nanos de diferents casals que hi participen, doncs ens agrada molt i ens anima a continuar treballant amb aquesta sensibilització a les escoles i també amb la ciutadania envers la discapacitat.
3: Una de les estrelles és la Flash Mob. Cada any encarreguem a un grup diferent, que un artista diferent, que ens faci una cançó, que serà titular Jo sóc com tu. Aquest any ens l'ha fet la Bet. Ens ha fet una cançó preciosa, molt emotiva. La coreografia, que a més inclou també llengua de signes i que intentem que sigui el més plural perquè tothom la pugui ballar.
4: Al principi costa una mica, com tots, però bueno, quan agafem el ritme, el tenim.
5: Nerviosa, perquè hi ha tot el públic.
4: El donem tot i que jo crec que mereix bastant la pena. Un gran dia el que tenim.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: categories, tant individuals com col·lectives, entre Premià de Mar i Vilassar de Mar. S'ha aconseguit que més de 150 inquilins de 6 blocs de HPO de Vilassar de Mar hagin obtingut les demandes que reclamaven feia anys i també han participat de les mobilitzacions per Palestina i el procés de regularització extraordinària d'immigrants. I a tot això diuen que cal afegir totes les renovacions de contractes, aplicacions de pròrrogues, negociacions amb propietats i immobiliàries i desnonaments aturats tant des dels jutjats, diuen, com a la porta dels immobles. Tot això mereix, afirmen, un tancament a l'alçada i per això ens proposen aquest sopar que servirà a l'entitat Samprem i que comptarà amb el concurs a part musical de la tamborinada. Com diem, tot plegat passarà al carrer d'entrada a Can Sant Pere. Hem preguntat a l'Ajuntament i ens diuen que l'espai ja té la condició d'espai municipal i, per tant, pot ser demanat per les entitats registrades per fer-ne un ús d'activitats com aquesta. En aquest cas, l'entitat que l'ha sol·licitat és l'associació Can Sant Pere.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaya, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més 1. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem, doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem en la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot, gran part de l'any.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar l'edició, la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que vau fer de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent. Ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres. També tenim la idea d'un petit festival de documental. Mm-hmm. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats, per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Mm-hmm. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
0: Mm-hmm. Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que vau fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica ja. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn les 6:30 de la tarda. Uh-huh. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No potser és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarró, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com, no sé, veient todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, i ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuden moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir, doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
2: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez que tocaban petos electrónicos. Que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todo resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
1: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, pero, o sea, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
1: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Oh, thank you. We've had a lovely evening.

Una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no? Per aquesta barrera física.

0: No, cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1.001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat a escoltar aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, del 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través de la crema, passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc, i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tot afinet, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè, clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar per ser herois? Que després també hi ha els dolents, els villans, també. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs
0: no
1: sabia
0: dir-te.
1: M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, envellir amb condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries avui, la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho ubiquem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona.
2: Anem a la platja!
3: Anem a la platja!
1: Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i unes.
1: Deixa'm posar aquesta, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no? Saps que ara em tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí. Déu-n'hi-do, fa anys, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: A veure.
0: Ai, que no.
1: Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: gràcies
1: és una sèrie...
0: Gràcies al videopodcast,
1: és el que dius
0: sí.
1: Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do, no m'has tret ni Saga de Poder, que és una de les bèsties sí, aquestes d'estiu. Sí.
1: Va, Foli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va.
1: Vinga.
0: Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jetlag, per exemple, que jo no havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble. Si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però, em sagnen les orelles, però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor, també, que feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això, farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres us sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.

0: a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem d'excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula. Molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
1: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona. Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem, però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs, la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien, de fet, de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens fem el cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya, perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, trenc a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior, vull dir que, bueno, que tot plegat. Lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat què era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res, mai res, mai. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat...
3: Vosaltres estàveu al cas del que ha passat a Barcelona?
4: No. Ja ens ho explicarà.
2: Exacte. Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un entreestiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalmau, també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment...

0: de control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com explica González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
2: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
1: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X-Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
2: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
1: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
2: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
1: Bon cap de setmana, Núria.
2: La propera connexió ens du cap a terres a lleidatanes o a Ulleida. Quim Gassó, bon dia.
3: Bon dia.
2: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
3: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i l'investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
2: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però més denúncies per incivisme.
3: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponent als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
2: I com a darrera notícia, us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
3: Correcte. La decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
2: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Una abraçada.
3: Adeu.
2: Bon cap de setmana.
3: Adeu. Bon cap de setmana.
2: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
4: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
2: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
4: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
2: la Marina platja. Ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
4: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà tres botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
5: Tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
4: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
2: Molt bé.
4: Et sembla bé?
2: Em sembla bé. I ja?
4: No, sí.
2: Parlem de l'eclipsi, vinga,
4: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de dos aparells Lang Sound, cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
2: És que només surten coses positives del cafè.
4: Si tu dius...
2: Ja ho dic.
4: Endavant.
2: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
4: Bon cap de setmana.
6: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I, de fet, és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la vau poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mart, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però, en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas, de sonidos determinados, en fin. Hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. Yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum.
1: Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresen sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no?, a esas compositoras que admiras.
1: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no? Entonces son Son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Y que y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso a las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo del álbum?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba al cantar esa versión de Charles Aznavour dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica. O sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también, que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
1: Sí, verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia. Desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos. Y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes?, tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, Luz.
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: El punt punky de la Luz Casal i també el delicat, que segur que els veurem en directe als concerts, ben cuidats en directe, la música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona, per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori de del Camp de Mart. Me voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que, evidentment, hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, eh? Utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. No cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé. A vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'story que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén. I no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa. Aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu.
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una, de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha relat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure streaming amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això. Fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 PM el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt? Ja tens... Estàs preparada per competir?
4: Tu no! Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
4: nedar...
0: Passa igual que a mi, sí.
4: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, eh? És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere. És una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que pot ser... Clar, no estan en el nostre dia a dia, pot ser tant com d'altres, eh? Però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què us expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen... Diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
6: Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que nedes demà, eh?
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu?
6: Bueno.
4: Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica, en primer lloc, entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí... anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica, i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia al Menà aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i, per tant, és el seu poble i és on té els amics, on té la gent i, doncs, cap aquí baix, cap a Rosselló.
4: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: 5a edició, sí, la 5a edició, no com a cor petit, un trofeu de natació amb aletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a, pensant en el Macià, doncs, ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tetralogia de Fallot, són 3 diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només en pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació. I, doncs, això, i ara, doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
4: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
5: 4, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que, doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, tot, però en aquests moments està com una màquina.
4: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu, cor petit, i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
5: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs van ficar 5 euros de, doncs, la inscripció. I tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
4: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
5: Sí, arrenca, doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i, doncs, a partir d'aquí, doncs, això és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim, doncs, per fa molts anys i l'experiència ens porta. I és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent, doncs, vingui cap aquí i participi. I sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, i tothom va guanyar, no? Però és obert a tothom. Tothom pot participar i està pensat perquè, com a mínim, els que participin i no guanyen el trofeu, no pugin al pòdium, se'n porta una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè, a part, hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club Natació Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. I llavors això és molt més espectacle.
4: Que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
5: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
4: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
6: Sí.
4: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà, a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
6: Sí.
4: I després què?
6: Anir a casa.
4: Perquè, clar, hi ha moltes categories demà, no?
6: Sí.
4: Sí. I, per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Respires fons i tires o com?
6: Nosaltres primer nos esperem perquè no siguin coses que no tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, i després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
4: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
6: no,
4: ho fas tu?
6: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
4: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat, o més o menys de la teva edat, o nenes que també neden demà?
6: Hi haurà... No hi haurà, hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat, de no la meva edat, de...
4: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
6: De tot, sí.
4: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i, per tant, l'acompanyes i molt, i estàs molt pendent, entenc, no?
6: Sí.
4: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no?, que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que, sí, precisament, que pateixin cardiopaties, sí, congènites a Catalunya entre infants i adolescents. Hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen, mm-hmm, una cardiopatia congènita. I, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de, no, cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu: papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
5: Sí, és un tret que té això, doncs, que és nou, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom, mm-hmm, està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens, doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen, ei, també.
4: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
5: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Mm-hmm. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, jo nosaltres vindrem, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, doncs, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, uh-huh, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que, doncs, que se n'arribi als 75, 80 participants.
4: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda. Sí. I allarguem fins a què?
5: No, és una prova, sí? Ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
4: Per tant, llavors, hi haurà públic allà veient,
5: Hi haurà gent, que perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
4: i etcètera. Perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? A la piscina? No,
5: sí,
4: ens queda una altra.
5: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part, perquè la gent que estigui a la piscina, doncs, gaudeixi d'aquest moment.
4: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
0: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
4: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'obert per vacances, però quan tornem, us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui jornada que, de moment, tornarà a estar marcada pel sol i per les temperatures càlides, amb algunes màximes cap als 34, fins i tot fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa, entre els 32 i els 33. Una calor, però, que té les hores comptades almenys momentàniament. I és que, de cara a aquest cap de setmana, esperem un canvi de temps que, si alguna cosa ens portarà, serà un descens de les temperatures que notarem. Continuarà fent calor, estem a l'estiu i és el que toca, però almenys no serà una calor tan exagerada com aquests últims dies i molt probablement de cara a diumenge les màximes, totes elles, quedaran per sota dels 30 graus, la qual cosa no passava des del 20 de juny. Per tant, situació que ve marcada per aquest descens de temperatura i, en conseqüència, també per un increment de la inestabilitat. Mentre això no arriba, avui, de moment, s'espera una jornada en la qual el sol tornarà a ser el protagonista. Aquesta tarda, amb núvols, núvols prims en general, com a molt mitjans, especialment cap a l'interior i al nord del Maresme, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a demà dissabte ja entrarà vent més humit de llevant, una mica més reforçat també, la mar amb marejol i algunes petites àrees de maror. I pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda. La nit de demà passat, a partir sobretot de la matinada, del que serien a partir de la mitjanit de demà passat, probablement tindrem xàfecs de caire tempestuós que afectarien de forma més important a la meitat sud del Maresme, mentre que al nord de la comarca també arribarien alguns xàfecs, però més diluïts. En canvi, diumenge, durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, encara es poden escapar alguns xàfecs més irregulars, però no es poden descartar a qualsevol punt de la comarca. Tot això amb unes temperatures que demà, com dèiem, van a la baixa i que de cara a diumenge baixaran encara més, amb vents que diumenge continuarien fluixos força més variables i la situació marítima, marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com hem dit també, amb temperatures molt més agradables de cara a diumenge. Pel que fa al dilluns, comencem la nova setmana sense precipitacions. Hi haurà algunes nuvolades a primeres hores enfront de la costa. No descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Després marxaran i el sol s'imposarà a tota la comarca amb unes temperatures encara força frenades. De cara a dimarts, tornarien a pujar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés i el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu es fa més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? O
1: ostres,
0: hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si tornen en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat
0: que
1: és que
0: vols. Sí, sí.
1: No t'ho sabria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
0: A plataformes es pot aconseguir, plataformes
1: obertes.
0: Sí, sí, es pot sí, veure sí, perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell. Així que, va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables, amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, sí,
0: sí,
1: són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja veurà, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí,
3: no. Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria. La
0: Mare
1: Maria
0: de Déu.
1: Ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, sí, em va enxampar, em va enxampar. Sí, sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica.
0: Sí,
1: sí. Chanquete ha muerto, eh?
0: Sí, spoiler, sí, sí.
1: No
0: sí, sí.
1: Vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí, sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per
0: sí,
1: gent més jove. Però,
0: sí,
1: però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien
0: favor,
4: sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien. Estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records. Per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina,
1: aquella...
0: d'acord totalment.
1: Digues.
0: No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i diu, té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, o sigui, no pots tirar més enrere.
1: Exacte, exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, sí, sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre,
0: sí,
1: és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És genial.
1: I tant.
0: Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més
1: sí,
0: indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Per aquest programa, fins demà. 40 segons, som-hi. Amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys
0: sí,
5: que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
6: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Has
1: vist, eh? Els oients avui s'han... Sí, s'han mobilitzat.
6: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
6: Fa un parell d'estius, em sembla,
1: sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores.
6: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França als paisatges, on mira sèries.
6: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, eh? Jo me les apunto.
6: Te les apuntes. Després acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que
6: sí. Vinga, i anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
6: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icart.
7: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Raquen és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on anirà la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, els fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els va fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina.

la seva lleialtat absoluta en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernard, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Òscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent, que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: Una sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria es canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber vosaltres que hi pugeu.

0: cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt. Per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan? Va, espero el vostre àudio. Adéu.
1: Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines, que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar, i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no?, aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
2: La veritat és que és xulo, no?, perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no?, pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no?, i no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
0: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent d'arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
3: Mira, a l'Oficina de Turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc, que és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes, i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem, doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
0: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també us agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
3: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs, no, que puguis tenir, doncs, vistes panoràmiques, i de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també, no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és, sens dubte, una de les més consultades, de les que més recomanem a l'Oficina de Turisme.
0: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
4: Ben bé, no és una campana. Com ho pots veure, és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
0: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
4: Exactament. Així ens podem dir que som ja a l'ermita.
0: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall, o com ho diguem, sí?
4: Endavant, vinga. Tirem.
0: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
4: Endavant.
0: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. Jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
4: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estança dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia tres persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels Estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-la endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4s, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
0: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
4: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
0: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
4: Sí, efectivament. La nostra tradició mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
0: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
3: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres. I clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc, no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
0: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
4: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
0: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
5: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, eh? És un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
6: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
5: En un castell?
6: Durant segles... En un castell. Sí, sí.
5: Ara t'he imaginat
6: durant
5: medieval.
6: Durant segles...
5: Sí.
6: Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Soc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
5: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
6: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
7: Molt bon dia, un plaer.
6: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
7: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves i ara doncs, hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
6: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
7: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
6: I ara continueu fent casaments.
7: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
6: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
7: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també, eh?
6: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
7: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i van arribar a viure 300 persones. Per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini. Vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran murador, últim gran murador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
6: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
7: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, diguéssim. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base a les, als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
6: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
7: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Deering i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Deering, amb 10 habitacions, i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
6: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
7: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rusiñol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudir el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
6: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
7: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els hi deien, no t'ha propis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
6: els contrabandistes també.
7: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant de que això és ben recent, doncs en una època també, en l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
6: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
7: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000, aproximadament, que es funda Tamarit. El primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors, hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i i m'he perdut.
6: Et preguntava per l'església.
7: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià. Vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que, a més, té diferents sants dels pobles del voltant. Té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi havia un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
6: Curiós. Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el Castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
7: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
6: Queda dit. Núria, ja ho veus. Tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta, tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
5: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
6: Que vagi bé, a reveure.
5: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, eh? I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
8: I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
9: Bon dia, aquí estem.
8: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
9: Sí.
8: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
9: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
8: Comencem per viatges.
9: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, ¿vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa. No? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai, potser, per anar posant les targetes, el cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica. No? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso tot arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
8: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
9: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella, per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum! Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola. En un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs, qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
8: Saltem cap als jocs en família, perquè, si no m'equivoco, tenim dues propostes.
9: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet. Li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de Ludilo, que té unes fitxes de colors molt xules i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents, que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tachant els números que segur que no són els teus i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està? I te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus dominó, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus cinc números quins són.
10: I encara en tenim una altra per
9: sí,
10: família.
9: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar... Comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a vendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo. I vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si sí, al final les queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
9: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa a posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
9: A vosaltres, bon estiu.
5: Uà, quin munt de propostes! És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una... podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu el tope i el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de la Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
11: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de... Clar. De la calor,
5: sí, sí.
11: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
5: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita comença.
11: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
5: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert amb Carles Benavent i Roger Mas.
11: Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
12: Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc d'Havaneres.
11: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'Havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del teatre del Serrallo.
13: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'Havaneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic amb més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'Havanera de la Catalunya Sud.
11: Doncs bé,
12: de la Catalunya Sud, que no se'ns enfadi la Girona.
11: No, vull dir, cadascú sabem el nostre lloc.
12: Exacte. Sí, a cadascú lo seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
11: Pues aquí ho han recuperat aquest cicle, i això, us recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
12: Doncs vinga, Havaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
11: Igualment, una abraçada, adéu.
14: Déu vos guard!
15: I visca el banyo!
12: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
16: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
12: Quina sèrie és?
16: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en
12: Peyu. És allò que em deies, eh? Peyu. Perdona, sí, que sí, no sí. Estic al cas, no estic al cas.
16: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard o amb un A Maria. Que...
12: Molt bé, eh?
16: Sí.
12: I la gent et mira raro o no?
16: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
12: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
16: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
17: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu davant de la platja. És molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors anaves discutint amb la gent si eres Team Jeremiah o Team Conrad, que són els 2 nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
16: Escolta'm, com han d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
12: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via aquí WhatsApp, està. Via... No? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
16: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
12: Oh, sí, t'imagines.
16: Perquè això ja no passa.
12: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
16: Sí. O no. Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Sí.
12: No fa pas tant, d'això.
16: No fa pas tant.
12: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? Hi ha aquella impaciència, no?
16: Oi que sí? Va, sempre es queda aquest bon regust de boca.
12: Sí.
16: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
12: Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
16: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho, a més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
12: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatgeries, sinó que prefereixes viatjar així, a lo loco.
16: Correcte.
12: O tot planificat, tot muntadet.
16: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu, ja veureu.
12: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la vídeo
16: oficial? Normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
12: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
16: Molt bon cap de setmana. Salut.
12: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

Continguts en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C-14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C-12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'ós al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica, en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a les seves xarxes socials, que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, De Jong va rebre en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
0: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Dimecres 15 de juliol, la companyia Moventis transmetia a través dels seus canals informatius un avís segons el qual la onada de calor d'aquests dies podia causar afectacions en alguns serveis si en alguns dels seus vehicles no es podia garantir unes condicions mínimes de confort per temperatura. L'anunci de la concessionària va provocar novament la indignació de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, que ja el mateix dia registrava una nova reclamació al Departament de Territori per exigir explicacions i mesures. L'entitat que justament aquests dies denunciava manca de manteniment en molts autobusos de Moventis que obliguen aquests dies els usuaris a viatjar en condicions d'asfíxia i calor extrema considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions i recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, en la reclamació que s'ha entrat a la Generalitat se li demanen al Departament de Territori fins a 6 coses, que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, que indiqui quines obligacions contractuals té l'operador respecte a la prestació del servei durant episodis d'altes temperatures, que expliqui si s'ha obert algun expedient informatiu, que expliqui quines mesures s'adoptaran per garantir el servei als usuaris, que avaluï si la flota del Baix Maresme disposa del sistema de climatització adequat i si es fan les tasques de manteniment exigibles, que indiqui si el contracte de concessió obliga l'operador a disposar de vehicles de reserva o solucions alternatives com el lloguer o la contractació temporal d'autobús, i finalment que valori l'adopció de mesures correctores o, si s'escau, sancionadores si es conclou que no s'ha garantit adequadament la prestació del servei públic.
2: Premià Mèdia. Informació.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
5: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estàs escoltant?

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Aquesta
0: ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits, els entrenaments, i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto als meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de la onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club, i es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada, i es tracta d'això.
0: Doncs una cançó, també? No?
1: Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya, també, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etcètera, etcètera, doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment, m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes del maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve. Hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot. El 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? Uh-huh. I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estatge del setembre, etcètera, etcètera.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona Clar. Molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com sí, us sí. ho feu, Montse, per estar sempre
1: al dia? Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics, perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí, no? sí.
0: I posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades, i amb un sí, cas

0: hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc, i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits, és a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
1: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
0: Sí, Xavi Exposito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip, i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que més que, o sigui, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
1: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet en un any també de molts canvis.
0: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
1: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no? Més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. Els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
0: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs, ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs, que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
1: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l quedi deu ser positiu per vosaltres, no?
0: Jo crec que és aquella cosa que estem fent bé coses, segur, perquè si no, el que és molt difícil és consolidar-te. És a dir, tu pots dir, ho estan fent molt bé, ho fas bé 2 mesos, treus el peu de l'accelerador i allò es desmorona, no? Doncs el que està ben fet és que això està sent sostingut en el temps. Llavors, això és el que et dona valor. I sobretot jo crec que hem revertit la imatge del club i l'hem consolidat de portes en fora. És a dir, el nom de Premià de cara en fora, la Federació Catalana de Bàsquet o els clubs del voltant, doncs jo crec que té una imatge molt més positiva i més d'impacte que anys enrere.
1: Uh-huh. I de l'escoleta?
0: Estic superorgullosa. Si haguéssiu vingut a veure aquest mes de juny els 20-25 nens de la nova fornada d'escoleta, que és la de l'any que ve, és espectacular, nens de 4, 5, 6 anyets, que amb aquella il·lusió agafen la pilota, no saben votar, i te'ls mires i dius, si vosaltres us veieu d'aquí 4 mesos, flipareu, perquè per Nadal sabreu fer unes coses que ara mateix és impensable. I això és molt d'esforç, i aquí també vull fer un crit de felicitació cap a tots els entrenadors que té l'escoleta, perquè és el més difícil, entrenar algú petit.

0: dit, que potser al cap de mitja hora diu, em sec a terra, m'assec, i és que no tinc ganes de fer res, no? I motivar-los, engrescar-los, i ensenyar-los i educar-los amb una pràctica esportiva és una cosa molt gratificant.
1: Que bo. Passar l'escoleta passa també la resta d'equips, evidentment, no? Has de confiar molt en els teus formadors i formadores, perquè més enllà de com fer un bon vot o una bona tècnica, també s'expliquen i evidentment, es treballa amb moltes altres coses, no? Montse, uns valors que també són fonamentals, no? I una humanitat que és fonamental.
0: I en aquesta aposta, el que dèiem d'anar fent un pas endavant i cada vegada més, ara farà cosa de 4 mesos, hem incorporat a Marcos Gumiel com a director esportiu del club. Era una figura que no teníem, però absolutament necessària, precisament per la grandària que està agafant el club, i és una persona que és clau pel seu tarannà, pel seu ordre, per marcar la línia de cap a on volem anar amb els equips, no? Perquè ara, la propera temporada, tindrem 28 equips i l'escoleta. Clar, si tu jugues amb un infantil i jo jugo amb un cadet i al cap de setmana el meu equip té baixes per lesió, per malaltia, i et diuen, vine Marc, aquest cap de setmana aniràs amb el cadet i juguem completament diferent, aquí hi ha alguna cosa que falla, no? Clar. Doncs la idea és establir una línia de treball amb les idees molt clares, molt marcades, i que alhora això sigui una formació molt important cap als nostres entrenadors, perquè nosaltres no només tenim un planter de jugadors, sinó que també tenim un planter molt jove d'entrenadors, tots ells amb titulació, però que se'ls ha de formar, i en aquesta formació i pel seu creixement és importantíssima la figura de tant dels dos coordinadors, la Maria i l'Adrià, com sobretot del Marcos Gumiel.
1: I aconseguir un ADN AB Premier.
0: Exacte, ADN totalment de blau.
1: Molt bé, fantàstic. Montse, del 3x3, que dèiem, hi ha inscripcions encara disponibles per totes les categories.
0: Exacte, de fet, diguéssim, com passa cada any, ara que estem a un mes vista pràcticament, o sigui, es dispararan les inscripcions, i jo, diguéssim, el que faig és una crida de no espereu a l'últim dia a apuntar-vos, en breu difondrem la samarreta del 3x3, que és un disseny exclusiu que fem cada any, molt xula, molt diferent de les samarretes de joc, de les samarretes dels campus, una cosa molt diferent, i que serà ja la 21a edició. Per tant, vull dir, tots els que tingueu ganes de jugar a bàsquet, de fer-ho al carrer, de veure el 3x3, aquest esperit streetball, no? Que, perquè seria molt fàcil fer-ho al pavelló, menys mals de caps, ja hi ha les cistelles, ja, diguéssim, tots els serveis, els vestidors, les grades, però creiem que el 3x3 a l'estiu ha d'estar al carrer. 25 de juliol farà calor, evidentment. Ja sabeu que això de les dates també ha de ser una miqueta en consonància amb la disponibilitat de la plaça de Sardana, actes de festa major, etc, etc. Però jo crec que està molt bé, que és un dia en què ens ho passem molt bé, acabem esgotats, però escolta, em val molt la pena.
1: Molt bé, quants equips?
0: L'any passat érem 77 equips inscrits. Per tant, a veure si arribem a aquesta mateixa xifra, que doncs hauria envoltat també els 300 jugadors al llarg del dia.
1: Que bé que us ho passeu, Montse.
0: Això sí.
1: I nosaltres encantats de la vida d'explicar-ho aquí a la ràdio. Avui xerrant una estona amb la Montse Girona, la presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià de Mar. Ens deies, Montse, que a partir de l'abril ja es comença a pensar en la temporada següent. Per tant, avui ja et podem preguntar què hem d'esperar pel proper curs esportiu 2026-2027, on poseu el focus, quins objectius us marqueu, seguirà creixent l'entitat?
0: Home, seguirà creixent segur. I com dius que sempre ens hem d'anar reinventant, la temporada que ve apostem per una cosa nova i que ens fa especial il·lusió, i que possiblement no sortirà en les estadístiques ni en el calendari d'equips que avui estan a la part alta, però és una cosa que ens fa moltíssima il·lusió, que és que tindrem el primer equip de bàsquet inclusiu, amb discapacitat intel·lectual, amb la vista posada als Special Olympics que jugaran a Tarragona a la propera tardor, amb la qual volem fer un pas també més endavant, en les nostres mans està poder ajudar una miqueta a nivell doncs, humà i esportiu en aquest sentit, i que no tot han de ser resultats esportius de primer nivell, i dins d'aquests 28 equips amb l'escoleta hi haurà aquest equip inclusiu del qual estem superorgullosos de poder-hi col·laborar i de que portin el nostre escut i la nostra samarreta.
1: Fonamental també aquest paper i aquesta inclusió, no? Perquè tothom pugui gaudir de l'esport.
0: Exacte, i que els valors del bàsquet van molt més enllà d'això, dels resultats, perquè el que et queda quan generes aquest grup, aquesta capacitat de sacrifici, d'esforç, de pensar en el bé comú, no? Perquè és un esport d'equip, doncs això sempre et queda de per vida, són lliçons de vida moltes vegades.
1: Es nota que la Montse és una gran professional de la comunicació perquè avui ens ha donat molts titulars i estem molt contents que l'agrupació Bàsquet Premià de Mar estigui en tan bones mans, fent tan bona feina i apostant per aquest esport, ja no només competitiu, sinó també com a valor i com a eina fonamental per al desenvolupament social i cultural també, i de sentiment de pertinença a Premià de Mar. Montse, ha sigut un plaer, com sempre, xerrar una estoneta amb vosaltres. Esperem que vagi molt bé aquesta nova temporada i que descanseu també una mica, que deixeu descansar el
0: intentarem
1: cap una
0: estona.
1: Intentarem
0: també fer-ho, esclar que sí. Que ja vagi temps molt a bé. Tot. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Montse, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar legalment registrades ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini que finalitza al cap de 20 dies hàbils després que es publiqués la convocatòria el passat 10 de juliol. L'import total que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen concretament en 28.500 euros per a entitats culturals, 20.000 euros per a les esportives i 9.000 euros més per a entitats dedicades a la joventut. Novament, han de ser entitats sense ànim de lucre i l'atorgament de les subvencions es farà com a màxim 3 mesos després de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds. En trobareu tota la informació al web municipal. D'altra banda, aquesta setmana, el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis de la demarcació per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments que han obtingut ajudes hi ha Premià de Mar, que rebrà concretament 95.560 euros. Segons ens indica l'Ajuntament, els diners serviran en bona part per al projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. Sobretot serviran per escometre la renovació museogràfica de l'equipament, renovació integral de l'exposició permanent, climatització i millora de l'accessibilitat. Una part menor de la subvenció es destinarà a fer arranjaments a la coberta de l'Espai l'Amistat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Va. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premiant, Papasseit?
1: No, no, no, sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no res, no, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius, ara?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriol n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Cui, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, ho tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la festa major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata...
0: Sí, això també...
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent. A l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que el poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tan a Llevant ni tan a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú, has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lourenço. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Te'n faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parlen amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu. Bellamar. Quan tu hi eres, Bellamar. T'hi has fixat que la cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge, la fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí, diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament...
2: Antigament, tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls perquè no tenien feina i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions?
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra, com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a banyar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
2: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de 500.000 euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
1: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar que estem ultimant aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
2: Si tu vols vianalitzar un carrer, o ho fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb un assonatge controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
1: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
3: Ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
1: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
4: Crec que estem tots a una i esperant i creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
1: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic com un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, inversions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
5: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
6: Celebraremos el Santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrente Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
5: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
1: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: La mateixa setmana que el cupó del desembarcament pirata repartia prop de 2 milions d'euros a Andalusia, el sorteig del dimecres 15 de juliol del cupó diari deixava a Premià de Mar 420.000 euros. Segons ha informat l'organització, va ser el venedor Josep Pla, que té la cabina a la Gran Via 169, qui va vendre les butlletes afortunades amb el número 54.312 d'un sorteig que concretament posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie i 49 premis de 35.000 euros a les 5 xifres del número premiat.
0: Premià Mèdia, informació. Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
9: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant, en aquest cas, estem molt i molt contents perquè la lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut, doncs, el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi, els partits que vam perdre al principi de temporada, ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit, doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four, doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant, doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: Perquè el nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant, cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el Premià, que Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament, ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els dos equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana, i els dies que queden lliure a la pista, perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, eh? I fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim sí. Una bona resistència física, no?
1: Sí, sí, sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha?

0: excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
1: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre al final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, sí, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
0: Tot, sí, sí. Vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat segurament l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo, des d'aquí, també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
1: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
0: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
1: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
0: Exacte.
1: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
0: Sí, vam anar a un torneig... és internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha quatre equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
1: Quin any,
0: que
1: de cada segon,
0: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
1: Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant, ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
0: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els dos equips, els jugadors dels dos equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
1: El complet?
0: Perquè, sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs, tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió. Molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys. Vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya, la veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som dos equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família, i escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
1: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
0: Doncs, mira, ara estàvem pensant estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també, doncs, amb les famílies i amb el poble, doncs, quan sigui possible.
1: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem, sí, parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
0: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86, per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors, de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent, doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació, doncs, aquesta separació, no? I també per edats, per físic, poder fer que tothom competís, doncs, amb el seu nivell, no? I per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys, i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià després

0: la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
1: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no? He d'anar a jugar... O...
0: No, és entre setmana.
1: És entre setmana,
0: d'acord. Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre. Uh-huh. Perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és... perquè al final són molt... cada setmana, pràcticament, si no hi ha partit ja entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar. Per tant, doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també de setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
1: Clar,
0: no?
1: Que sí.
0: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família, per tant, ara comencen a ser pares els més joves i també tot això ho han de compaginar.
1: Mm-hmm. Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest Club Hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
0: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades. No? I polir aquests detalls i il·lusió. Il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
1: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no? Com deies, aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
0: Sí.
1: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
0: sí,
1: no?
0: Sí, efectivament, i els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la lliga de veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
1: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
0: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
1: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
0: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Dediquem els propers minuts de la nostra cita mensual amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar, un espai també que aquí agraïm, per cert, a l'Institut Català de la Salut, que ens permeti també poder parlar amb els professionals i les professionals que formen part d'aquest Centre d'Atenció Primària Premianenc. Atenció, perquè avui parlarem de la salut bucodental i també de l'alimentació, perquè el passat 20 de març era el Dia Mundial de la Salut Bucodental i avui hem pensat que era un bon dia per parlar justament de quins són els beneficis d'una boca i unes dents que siguin fortes, que siguin sanes i quina relació hi ha amb els hàbits saludables i amb una bona alimentació. Així que què millor que presentar-vos ràpidament a l'Helena Fernández, que és higienista dental. Helena, benvinguda.
3: Gràcies.
2: Gràcies per ser avui a la ràdio.
3: Gràcies.
2: I per parlar justament d'aquest Dia Mundial de la Salut Bucodental, que no se'n parla gaire a nivell de mitjà, és a dir, no seria molta notícia, però és molt important, no?
3: Bueno, de fet, era bastant curiós perquè justament aquell dia es va aprofitar, va ser un dia perfecte, vam poder fer una activitat allà davant del centre, teníem moltes activitats de cara als nens. Llavors, era curiós perquè tota la gent que passava per allà al davant m'explicava, ostres, o em preguntava, i això què és? I dic, doncs mira, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Ah! I tothom s'estranyava, o sigui, no, a ningú li semblava una mica familiar ni res. Llavors, va estar molt bé perquè al final la nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció. Perquè al final sí que és veritat que nosaltres tenim el tema de la boca, és com un tema no tabú, però normalment associem-ne al dentista, doncs, no? És que tenim qualsevol problema de la boca, tenim qualsevol problema, llavors anem. Però clar, al final, l'important és intentar no arribar a aquest punt, intentar conscienciar tota aquesta gent de tot el que hem de fer. Llavors jo crec que això, aquest dia va ser molt possible, va anar molt bé i va ser molt positiu.
2: Molt bé, Helena, de seguida expliquem a la població, els premianenques, què han de fer per cuidar la seva salut bucodental. Abans deixem que presenti que avui vens acompanyada de la Sandra Montoro, que és nutricionista i que també és un luxe tenir-la avui. Què tal, Sandra, com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé, gràcies.
2: Quina importància té també l'alimentació o la relació que hi ha entre l'alimentació i la cura també de la nostra higiene bucodental? Perquè jo crec que no en som gaire conscients. Al final veiem els aliments com una espècie de benzina pel cos d'una banda, no? I de l'altra també, doncs, la salut o la higiene dental.
4: Sí, sí, de fet, cada vegada més l'atenció primària, la tendència és a treballar de manera multidisciplinar. Uh-huh. I la higiene dental i la salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, no? Perquè si pensem que la boca és una porta d'entrada, no?, al nostre organisme, llavors tots aquells problemes que poden haver a la boca, doncs, també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
2: Per tant, quins consells podríem donar així d'entrada a nivell alimentació, eh? Què és important tenir en compte, Sandra?
4: És important diverses coses, molt poquetes però molt importants. Per exemple, sempre s'ha parlat del sucre, no? El sucre i la seva relació amb la càries. Però no només és això, que també és cert, però, per exemple, el sucre amb quina freqüència? No? Perquè hem de saber que, per exemple, quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Okay. Llavors, en aquest punt, les bactèries, quan mengen o quan fan ús d'aquests productes alimentaris, llavors fermenten i produeixen àcids. Aquests àcids, doncs, deixen una miqueta a la salut bucodental i pot aparèixer la càries, no?, en aquest cas. Uh-huh. Llavors, els productes amb sucre, sobretot les begudes, els aliments que són pastosos, que es queden com molta estona a la boca, com les xutxes, uh-huh, no?, tot això, doncs, hi ha més tendència a que aquestes bactèries es posin una miqueta a les botes i comencin a fermentar aquests àcids, no? Si parlem també de les begudes, dels aliments pastosos, i de la freqüència. Pensem que aquestes bactèries tenen una durada de 20-30 minuts amb aquest poder acidificant, no? Llavors, és molt important saber, doncs, reduir una miqueta aquests productes, però també evitar el picoteig constant al llarg dels dies. Llavors, si volem fer un aport de sucre, millor fer-ho després dels àpats. Aquest seria, uh-huh, per exemple, un dels consells que podríem donar.
2: Molt bé, consells que avui ens dona la Sandra Montoro, que és nutricionista de l'equip d'atenció primària de Premià de Mar, i després d'aquesta ingesta, no, a vegades potser serà més o menys saludable, no, si a algú li ve de gust una llamina dura o segons quines begudes ensucrades. Part importantíssima també, Helena, la higiene dental, no? Perquè això, perquè aquests àcids que ens explicava la Sandra no ens acabin creant càries, no?
3: Clar, perquè al final, o sigui, jo, per exemple, això ho explico molt quan, sobretot, fem intervenció a les escoles, el tema dels esmorzars que porten els nens al col·le. Clar, jo sé que ara mateix, avui dia, hi ha molta facilitat amb aquests aliments que són, com deia ella, doncs més cariogènics en aquest cas. Clar, hi ha molta facilitat, doncs surten del col·le, tenim aquesta facilitat d'agafem qualsevol cosa i mengem. Després, clar, anem a entrenar, anem a no sé què, ja no tenim aquesta immediatesa de poder rentar la boca. Llavors, jo sempre recomano el mateix. Al final, tots són persones, tots aquests aliments estan molt bons, tots podem menjar, però el que deia ella, doncs també veure aquesta, no, aquesta, com et puc dir, no fer-ho cada dia, un parell de dies. Llavors, aquesta freqüència també, per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca, perquè al final aquest àcid que es queda a la boca l'he de treure el més ràpid que pugui. Llavors, que jo faig això, que cada dia al col·le per esmorzar no m'emportaré un entrepà de Nutella amb pa Bimbo, però sí que és veritat que si ho faig puc fer un dia i després intentar tenir una bona cura. Llavors, jo també dic sempre el mateix, que al final per tenir una bona higiene no només cal rentar la boca i ja està. Perquè nosaltres pensem, vale, jo em rento 10 segons i ja és suficient. Pues no, és com un pack.
2: Ja he complert, no?
3: Tenim de tot, tenim. Hem de fer-ho les vegades que calguin, que com a mínim han de ser dos, sempre. Que podem fer les tres vegades al dia? Perfecte. Els nens moltes vegades diuen, no, jo el cap de setmana que estic a casa, les tres vegades les puc fer. Fantàstic. Matí, migdia i nit. Que no puc fer-les al matí i a la nit és més que suficient. Però clar, és suficient si jo cada vegada que em rento la boca, com a mínim m'estic un minut i mig. Perquè si no, aquest raspallat de 10 segons o de mig minut no és eficaç. Llavors, si nosaltres complim, fem dues vegades al dia, matí per la nit, fem minut i mig, i després aprofito també per donar aquesta informació, perquè jo crec que és molt important, nosaltres tenim molta tendència que quan rentem la boca, normalment agafem una mica d'aigua, glopegem i escupim. Llavors, què passa? Que normalment nosaltres quan rentem la boca, la nostra pasta porta el flúor, que és el que fa que la nostra boca i les nostres dents estiguin protegides. Llavors, clar, si jo glopejo amb aigua, aquesta quantitat de flúor, aquest aport per les nostres dents, s'està perdent. Llavors, l'ideal seria rentar la boca i intentar només escupir la pasta de dents i no glopejar amb aigua. Sé que és algo molt difícil, al final és un hàbit, és un costum que s'ha d'intentar mica en mica. Jo és un missatge que dono molt a la consulta, ho dono molt a la intervenció comunitària. Llavors, ara que tinc aquest altaveu, jo crec que és un missatge i un molt clau.
2: Escopim la pasta, però no glopegem perquè l'aigua s'emporta el flúor que queda enganxat per protegir, no?
3: Llavors hi ha molta gent que diu, clar, però és que moltes vegades escupo, però jo crec que em queda encara la sensació de la brutícia. Realment és la sensació de la pasta, però el que tu estàs fent si glopeges amb aigua és treure això que realment està protegint la teva boca.
2: Diríem que neteges, però no protegeixes, no? No es queda allà
3: no,
2: protegint.
3: No del tot. No fa, doncs, aquest efecte...
2: Molt bé. Helena, quan digues matí significa després d'esmorzar a casa, matí significa només llevar-nos, què implica matí i què implica nit, també?
3: Clar, hi ha molta gent que de normal, i al final també, com diem, és un costum, que s'aixeca, bueno, es lleva al dematí i diu, ai, és que el mal alè, tal, doncs em rento les dents, clar. Si després esmorzo, no és eficaç. Llavors, l'ideal al matí és esmorzar i rentar-me les dents. I després, sempre també, això és important, cada vegada que jo em renti les dents, és important estar encara que siguin 20 minuts, mitja hora, després sense menjar ni beure, perquè al final aquest efecte de la boca neta, si tu després, encara que sigui beure un got de llet, no ho tenim tot.
2: Perfecte. Quins aliments, Sandra, poden protegir les nostres dents? Perquè ara també parlava l'Helena d'hàbits, no? En aquesta societat nostra que va tan de pressa, sembla que ens costi trobar 3 minuts per rentar-nos les dents, no? Hi ha aliments que ens protegeixin, que ens ajudin, si justament, doncs mira, sabem que no tindrem temps per rentar-nos les dents fins que arribi al migdia o la nit, Hi ha alguna cosa que ens pugui prevenir?
4: Doncs sí, evidentment sí. Podem fer coses també per protegir les nostres dents amb els aliments, no? Com per exemple verdura crua, fruita sencera, fruits secs. Són tots aquells aliments saludables que requereixen masticació. La masticació produeix salivació. I la saliva la saliva té un component que és protegeix les dents amb l'àcid aquest que parlàvem abans, neutralitza l'àcid de la boca. Llavors, tots aquells aliments com la fruita sencera, la verdura crua o els fruits secs faran que jo mastegui, augmenti la salivació i protegeixi amb aquesta saliva doncs, aquests àcids que parlàvem.
2: Uh-huh. Per tant, no és tan quin tipus d'aliment, sinó el fet que siguin aliments que ens obliguen a mastegar, no? Uh-huh. I a salivar, el que protegirà. No?
4: Exacte, si són saludables, molt millor.
2: Uh-huh. Que hi ha algunes teories també, no? Algunes dites populars. No? Si em menjo una poma, em protegeix ja i no cal que em renti les dents fins la nit. No? Que penses, no sé d'on s'ha tret això, però hi ha gent que ho diu. No,
4: no et protegeix una poma abans que una magdalena, per exemple.
2: Això segur.
4: Val? Uh-huh. Però vull dir, la neteja no te la treu.
2: Mm-hmm. Molt bé. I tipus de raspallats també, Helena. També hem d'entrar aquí, perquè ja no és només el temps que hi dediquem, sinó com rentem, no?, aquestes dents o com fem aquesta higiene, no? Si passem només per la dent, si passem per la geniva, si anem de dalt a baix, la direcció, això també importa.
3: Sí, és que, com dèiem abans, és tot un pack. Llavors, per exemple, també a l'hora de raspallar entra molt el tema de quin raspall és millor, un raspall normal, un raspall elèctric... Al final, cada persona també és un món. Hi ha, per exemple, molta gent que està acostumada al raspall normal i li va molt bé, i hi ha molta gent que amb el raspall elèctric també. El que passa és que el raspall elèctric té més facilitat perquè al final tu no has d'estar pensant quin moviment has de fer per rentar la teva boca. El que passa és que, òbviament, si tenim raspall elèctric, si us plau, hem de passar-ho per totes les cares de la dent perquè el raspall tampoc és màgic. Però sí que és veritat que a mi, personalment i professionalment, m'agrada molt recomanar el raspall normal perquè al final és una manera de que no se t'oblidi el que tu has de fer per poder mantenir la teva boca neta. Llavors, es pot alternar, per exemple. I després, a l'hora de raspallar, hi ha dos moviments estrella, que segurament el primer ja el sabem, que és fer com aquesta rodoneta per la part de la dent, que si t'hi fixes és un moviment molt semblant al que fa el raspall elèctric. I també important rentar, doncs, el que dèiem abans, totes les cares de la dent. La part de fora, la part de dintre i la part del queixal, perquè al final també això entra en el tema de l'alimentació, perquè és on queda la majoria de la resta dels aliments. Uh-huh. I també m'agrada molt sempre recomanar el tema de complements de la neteja, com pot ser fil dental, l'arc dental, el glopet dental també. Per què? Perquè al final, si fas servir totes aquestes coses, doncs és bastant més eficaç aquesta neteja. També, important saber, per exemple, si parlem del glopet dental, hi ha molta gent que diu, ai, doncs mira, és que vaig molt just de temps, no puc rentar-me la boca, glopejo amb el líquid. Clar, això tampoc serveix. Jo sé que es fa amb un fi bo, però no serveix. El que realment serveix per rentar la boca és un bon raspallat. Que després vull glopejar? Perfecte, serà molt millor.
2: Uh-huh. És complementari, podríem dir, no?
3: Totes aquestes coses són complementàries. Al final també hi ha aparells per rentar la llengua, hi ha de tot.
2: Uh-huh. Hi ha irrigadors, fins i tot, no?
3: Hi ha irrigadors que van molt bé, la veritat. Jo, per exemple, el que més recomano, que és el més habitual, és el fil dental i l'arc dental. Llavors, uh-huh, també com a recomanació i com a consell, és que sempre que fem servir aquestes coses, sempre abans de rentar la boca. Perquè si jo, per exemple, passo el fil dental o passo l'arc dental, al final l'espai entre les dents ho estic deixant una mica més lliure. Llavors, si jo després rento aquesta pasta de dents, doncs entra molt millor.
2: També es ficarà per aquestes escletxes, no?, i tindrem la boca més
3: protegida. Correcte.
2: Molt bé. Quins diríeu que últimament són els hàbits també de la població? Ara ja parlo per les dues, tant per la Sandra com per l'Helena, tant a l'hàbit de nutrició com l'hàbit d'higiene. Cada vegada estem més conscienciats, és a dir, hi ha cada vegada més gent interessada en la seva salut, en el que menja, en allò que està molt de moda també, el plat de Harvard, no? La meitat de verdures, un quart d'hidrats, un quart de proteïna... Això arriba a la gent també? La gent cada vegada està més conscienciada de la importància de cuidar la seva salut?
4: Si parlo jo, per exemple, d'alimentació, jo sí que veig que la població cada vegada té més interès en optimitzar la seva salut i en el meu cas, no?, doncs a través de l'alimentació. però també veig problemes com, per exemple, els mites alimentaris amb les xarxes socials cada vegada més ens porten cap a, doncs, a un panorama on després no saben si ho estan fent bé, si ho estan fent malament, doncs fan coses rares, i quan dic coses rares, doncs superaliments, ara com que sembla que és necessari o imprescindible les llavors de chia, no? M'ho invento, eh? Però...
2: L'espirulina.
4: Sí, espirulina, coses així, o molta suplementació, no? En casa, en el meu cas. I tot ha de ser una mica més senzill i una miqueta més com abans. O sigui, tornar un altre cop a la dieta mediterrània, però ben feta. Que això cada vegada també és una miqueta més complicat, doncs, amb la quantitat de productes ultraprocessats que tenim al nostre abast als supermercats, cada vegada més plens de sucres lliures que tenen, entre d'altres, perjudicis a la càries, cada vegada més enganxifosos, no? Que també s'enganxen molts de les dents, i la facilitat per portar-los al bolso o per portar-los, com deia l'Helena, al col·le, doncs també fa que cada vegada hi hagi més consum. O sigui, és com una contradicció. Trobo en persones que estan com molt interessades en optimitzar la seva salut, però els hi agrada aquesta immediatesa, no? del plaer del dolç o en la facilitat de calentar i listo.
2: Mm-hmm. Sí, que em menjo una barreta energètica i no esmorzo. No?
4: Exacte,
2: que
4: és com... per exemple.
2: Mm-hmm. D'acord, estem preocupats per la salut, però dediquem-hi temps i dediquem-hi sentit comú, no? Que al final és el més interessant. Mm-hmm. Helena, què diries tu? Hi ha l'hàbit, tenim aquest hàbit de neteja, de dedicar-nos temps, de cuidar-nos, de saber la importància del final... Tenir en compte que de salut bucodental n'hi ha una, no? Igual que dèiem, de menjar bé i de cos només en tens un, cuida'l, no?
3: Clar, jo és que veig, també, com deia la Sandra, veus una mica de les dues. O sigui, veus una mica les dues. Perquè, per exemple, jo a consulta pensa que ara mateix el que més s'estan veient són nens. Llavors, clar, veus la diferència, per exemple, quan ve el nen que tu li intentes explicar què és el que ha de fer per mantenir la seva boca en una bona condició, i després veus la història de la mare com diu és que t'has de rentar les dents perquè si no te va passar el mateix que em passa a mi. Llavors, clar, els nens ara mateix no són tampoc molt conscients perquè, com jo dic sempre, de moment no han tingut cap problema, no igual han vist una càries però no ha sigut per tant. Llavors, costa molt agafar aquest bon hàbit si tu veus que igual no estàs fent les coses de la manera més correcta però no tens cap conseqüència. Llavors, sí que és veritat que jo, per exemple, vaig a fer aquestes intervencions i veus que hi ha molta gent que posa la seva actitud i diu, ostres, ara coneixen aquesta nova figura, i diuen, ostres, la prevenció és molt important. I és que és veritat, al final jo crec que la prevenció és tot. Ara mateix és clau. Llavors, sí que veiem aquesta predisposició, però tenim el de sempre. Tenim aquesta facilitat de totes aquestes coses i sobretot el que deia la Sandra de la informació, dels que he vist aquí, que això per blanquejar les dents, he vist aquest aliment, he vist no sé què.
2: Mm-hmm. És molt important també l'exemple, eh? Pares i mares, que s'aprenen i s'eduquen més amb l'exemple, també,
3: sí.
2: Que no només intentar molt. Conscienciar d'allò que potser no veuen els efectes, perquè, com molt. Deia ara l'Helena, són petits, no?
4: Exacte, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ells veuen a casa que els pares no ho fan, no, els nens aprenen per imitació, al final.
2: Total. Molt bé, doncs ha sigut una bona presa de contacte avui amb el món de la salut, també, de la salut bucodental i l'alimentació, que hem pogut parlar gràcies al cap de Premià de Mar, avui amb l'Helena Fernández, higienista dental, i amb la Sandra Montoro, nutricionista. Moltíssimes gràcies per venir a la ràdio a explicar-nos-ho, a fer d'altaveu, i esperem que sigui el primer dia de molts i que puguem seguir explicant moltíssimes coses, així que gràcies a totes dues.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
2: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
1: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda aquest divendres a les propostes de Barcelona Comú i Esquerra per climatitzar les llars vulnerables davant la calor extrema amb mesures com la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. La iniciativa dels comuns, que planteja climatitzar 20.000 habitatges, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i els contraris de PP i Vox. Un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I l'Audiència Nacional ha rebutjat l'incident de nul·litat presentat per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en considera que es va presentar fora de termini. El jutge, José Luis Calama, inclou que l'escrit es va registrar el 25 de juny, quan ja havia expirat el termini legal de 20 dies des de que les parts van tenir accés a la documentació de la causa. Zapatero havia demanat la nul·litat del procediment en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties. I pagesos de Ponent inicien avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C-14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C-12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare, acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions.
4: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb un assonatge controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
3: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja, no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
5: Que ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
3: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
6: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la Fideuada Popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la Fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: El ple va aprovar per unanimitat i enmig d'un clima de consens i participació dos punts tan transcendents i il·lusionants com el que permetrà adquirir l'edifici de la cooperativa i el que dona curs a la candidatura premianenca al Pla de Barris. En el primer cas es va aprovar una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros, diners amb els quals aviat s'anirà a Madrid i es firmarà l'adquisició de l'edifici del carrer Sant Pau davant notari. Tot i la satisfacció i la sintonia dels grups municipals, des del PSC es va insistir en alertat del cost que ara tindrà la rehabilitació i en demanar que s'explorin bé les vies de finançament i subvencions, a la qual cosa l'alcalde va respondre que el govern ja té les alarmes posades per localitzar oportunitats de subvenció. Escoltem la portaveu socialista Luz Cánovas i Rafa Navarro.
7: El govern mateix no ha reconegut que necessita una rehabilitació profunda. Crec que ens hem de preocupar a tots. Compra ja està feta, hi havia romanent, però clar, quan tenim molts equipaments municipals que necessiten rehabilitacions i llavors, clar, ara doncs, acumulem un patrimoni més que necessita aquesta reforma, no?
8: A ningú se li escapa que un cop tinguem això absolutament culminat, hi ha una primera actuació d'urgència que paga l'Estat per poder assegurar, doncs, sobretot temes de sostre, i després el que hem de fer, ja tenim les alarmes posades en diferents línies de subvenció, tant a nivell de Diputació com a nivell de Unió Europea i Generalitat.
6: Pel que fa al Pla de Barris, el ple ratificava el paquet de projectes i pressupostos que ja es va entregar la setmana passada per mitjà dels quals s'optarà a fins a 25 milions d'euros amb 29 propostes d'actuacions al barri Maresme. L'alcalde va anunciar que la setmana vinent es convocarà una trobada amb els grups polítics per donar-los el detall de tots aquests projectes i que aviat també es donarà retorn als veïns del barri i al teixit associatiu.
2: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.
10: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys. No?
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang a nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines. I les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic, vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Una salut global, podríem dir, no?
1: Sí.

0: és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté, doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, estic insegur. No em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
1: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos. Això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, eh? Inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, eh? Força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, eh? Que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
1: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
0: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem d'aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil, perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat, i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
0: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
0: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors, això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atreveseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai, vas al gimnàs per primera vegada i

0: el dia següent no pots ni moure't.
1: Sí, sí, i tant.
0: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua, continua, continua, sense lesions, i veuràs com la força apareix.
1: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall. Ens estirem boca terrossa i és molt simple. La llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans... En aquest cas, us proposem una variant diferent a la clàssica. Les mans al costat del cos, darrere. Agafem darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats i a panxa avall, de repent, aixequem, alcem el cap i els peus. I també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior, des del clatell fins als talons, i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda, o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
1: Molt bé. Aquesta seria la primera.
0: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
1: Hi ha un pic, no?
0: Hi ha un pic, hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins... A esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fan mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, apura, apura, apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
1: Fantàstic.
2: Seria braços estirats, la planxa baixa, alta, i braços flexionats, la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
1: I així, a poc a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
1: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, el braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, gairebé tots.
1: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
0: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
0: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar, i el relax i l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
0: Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorn. No? És aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Entre cometes, moltes cometes, que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
1: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
1: Mònica?
0: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
1: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes. Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir
0: sí,
1: i practica, com sempre, conscient i amb professionals.
0: I tant.
1: Molt bé, ha sigut un plaer, un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
0: Fins a la propera, gràcies.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
3: És normal, és clar.
2: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
3: Ostres!
2: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
3: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els primerencs ja han abandonat.
2: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
3: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
2: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
3: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
2: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona, però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll. Un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del Regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la Rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port i al carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta!
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels Capitans de Mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte. A Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, company. I encara hi és...
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: Ep, no ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Cara.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més. Uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera que on podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa. Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació... alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Parateta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vete així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oi tant, jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius, Dupont?

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Estem tenint encara una situació calorosa i, sobretot, xafogosa. I, a més, hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós, amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com, per exemple, incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar informació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com han anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix doncs, una comissió de coordinació de la prova per tal de que doncs, fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable, és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest

0: Catalanes en presència amb dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
1: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
0: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic, presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia tot i la sentència europea que avala la llei.
1: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
0: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
1: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
0: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
1: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
0: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
1: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, l'Axe amb Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà. A més, de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia a Roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy bueno.

0: para, bueno, para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí, pues, el partido exigente es meterle caña, porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
1: Precisament, el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent de Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 11:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta, a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
1: Més esports, en aquest cas l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
3: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com en l'administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
1: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
4: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
7: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions.
8: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
7: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja, no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
9: Que ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
7: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
10: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la Fideuada Popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la Fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
11: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
12: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
4: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
13: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
14: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
4: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
13: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
4: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
13: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
4: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa. I a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós, amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara, que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca, que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Luis. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
13: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
4: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
1: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça. Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
4: El control de so Ivan López, a la coordinació Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
17: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
11: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
17: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
12: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
17: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
4: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que hi ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
19: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
18: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
20: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
18: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
4: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
18: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
21: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
18: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
4: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
13: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
0: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
13: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
16: Notícies en xarxa.
4: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
22: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
14: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
2: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
4: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
24: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
23: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
13: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
3: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
13: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
4: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja Anoia, Joan Gual, bon dia.
7: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
8: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
7: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
4: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
10: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
9: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
4: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
1: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
5: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
1: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
4: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
6: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
11: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica de sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs, són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
6: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
4: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui el cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere, com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
13: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, Bela Ossa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
4: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
13: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
15: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que...
25: ...tir-la en un àmbit estratègic al centre de la ciutat. Segons aclarava l'alcalde David Bote a TV Mataró, s'hi preveu un equipament municipal, que seria la nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica que podria ser una residència de gent gran, oficines, comerços i gimnasos. Val a dir que el cost de l'operació per l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més.
16: Premià Mèdia. Informació.
12: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
17: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
18: Pues la cosa es así, verá.
19: Es impresionante.
20: Me encanta, me encanta.
21: Mola.
26: Me gusta como suena.
27: Qué bonito.
17: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres...

0: Vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
1: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar a través del ioga. Atenció, perquè avui, en aquest viatge interior que fem cap a aquest benestar integral, connectem directament amb la salut de l'aparell digestiu, amb la nostra panxa, perquè sovint ens passa tenim estrès, tenim por, tenim nervis, una mica d'ansietat també, i ho patim directament a l'estómac. Inflor, digestions pesades, nusos... Doncs avui el que farem és plantejar-nos com funciona aquest segon cervell. Segons explica també la ciència, el segon cervell el tenim directament als intestins i avui en sabrem més amb la Mònica Calvo i amb l'Àlex Costa del taller de ioga. Benvinguts a la ràdio, com esteu, Mònica, Àlex?
1: Hola, bé, contents?
2: Molt bé.
0: Gràcies per ser...
2: Amb la panxa preparada.
0: Un capítol més amb nosaltres. Avui parlant d'aquesta connexió entre l'intestí i el cervell i les implicacions i conseqüències que també té això pel nostre benestar físic.
1: Home, la saviesa catalana ja ho diu, no? Aquest és un panxa contenta, no? Mm. És a dir, que quan estàs bé, quan estàs feliç, el té a veure amb la part digestiva. I és que l'estómac, la digestió, té molt a veure amb les emocions. I com tu deies ara al principi, està directament relacionat amb el que sentim. De fet, s'està veient, o s'ha vist ja fa uns anys, que en els budells tenim tot el que és la microbiota, i aquí, en els budells, es fabriquen alguns neurotransmissors que tenen un paper molt important en el cervell. Un d'ells és la famosa serotonina, és a dir, la serotonina es diu una de les hormones de la felicitat, té a veure amb com tinc jo la meva microbiota intestinal. De fet, sortia un estudi fa un any o així, on es veia que influint directament en la microbiota podien millorar la depressió, és a dir, la gent millorava el seu estat d'ànim. Era un estudi, encara això no s'ha portat a terme, etc, però s'està veient que hi ha una relació molt directa entre l'estat dels nostres budells i de la nostra microbiota amb el nostre estat emocional i amb el nostre cervell, com funciona el nostre cervell.
0: Mm-hmm. També hi ha una relació, no? A vegades parlem, Àlex, d'aquesta dualitat entre el sistema simpàtic i el parasimpàtic, no? Aquí també entraria una altra paraula clau o un concepte clau, que és el nervi vaga.
2: El nervi vaga, que en llatí ve de... vol dir nervi errant, nervi itinerant. No és gens mandrós, aquest nervi. És superactiu, potser el que més, potser el més important, perquè directament des del tronc del cervell comunica tots els òrgans vitals. Està com molt directament connectat amb tot el sistema metabòlic i també, com deia la Mònica, també molt connectat amb les emocions. I això què passa? Que, al igual que segons com està la panxa, està al cap, també passa a l'inversa, evidentment. Jo vaig explicar una anècdota...
1: A veure...
0: Aquestes ens agraden, Àlex, sí, està molt bé. A veure, anècdota.
2: Una experiència de repent de tenir molta por. Una por, espant, que per sort no va ser res, va ser com una alarma, no explicaré què. Però vaig haver d'anar al lavabo i vaig fer diarrea a l'instant, al cap de menys un minut, sort que el tenia a prop. D'aquella por, no m'ha passat mai més, això, però això que em vaig cagar de por. L'emoció.
1: Tal qual.
2: L'emoció, com va afectar el sistema digestiu, però a més de forma instantània. Perquè jo vaig veure tan clar, i a més, al igual que pot afectar a una diarrea, també pot afectar a les restrenyiments.
0: Mm-hmm. Aquesta... A l'inrevés, no?
2: Sí, que... Sí que, a veure, amb tot això estaria bé tenir clar que parlar de millorar el sistema digestiu, primer de tot, el primer factor és l'alimentació.
1: Òbvio.
2: El tema del menjar i el ingerir líquid també. Però, al igual que s'està descobrint, i molt interessant la idea de que segons com està la panxa estarem de cap, també passa el contrari. I això de vegades no ho mirem. Un restrenyiment, doncs pastilles per anar millor de ventre. Però, i aquí el ioga ja té una feina interessant, perquè el ioga pretén establir una ment... harmoniosa, amb calma i claredat, i això ja ens ajuda a aquest bon funcionament. Però, a més, aquest nervi vaga que parlàvem passa pel mig del diafragma, que és el gran múscul respirador, té un foradet per on passa alguna artèria important, passa el tub digestiu i passa el nervi vaga. I és un múscul que pla, però que no para de treballar i que de vegades pateix. L'estrès el fa patir. I aquest patiment repercuteix en aquest pas estret, que pot afectar directament també a una dificultat dels sistemes, dels òrgans abdominals i de tot en general. Així que l'exercici respiratori en ioga també serà una bona eina per fluir en el sistema digestiu.
1: De fet, no calen grans coses, eh? De vegades les coses més senzilles són les més efectives, sobretot en ioga. La respiració profunda abdominal, agafar l'aire, sentir com la panxa s'expandeix i com torna, aquí ja estàs fent un treball sobre el diafragma, sobre el nervi vaga, estàs fent un massatge

0: deixa actuar bé
1: l'estrès,
0: no
2: la tensió,
0: la ment bulliciosa, com també es deia que si un bany d'aigua freda sobtat, que la sang surt del sistema digestiu i per suplir la temperatura de fora i és un tall de digestió. És a dir, no sé si és ben bé així, tot això que estem dient, no som experts en aquesta matèria, però sí que ens informem perquè després el ioga pot aportar beneficis.
1: De fet, quan el sistema simpàtic es dispara, quan estàs en estrès, el teu cos porta la sang als músculs perquè puguis fugir, perquè puguis prendre una reacció a això, deixa les funcions que no són vitals en aquell moment més desprotegides, i en aquesta està la digestió. Llavors, els òrgans deixen de rebre nutrients, deixen de rebre sang, i clar, si l'estrès es manté perquè està en el teu cap i és imaginari, la hipoteca que sempre hem parlat, no? Que no la tinc físicament al davant, sinó que és més subjectiva, està dins del meu cos. Jo sempre estic en estat d'estrès. Llavors, clar, el ioga diu molt en la salut digestiva des d'aquest punt de vista de que un dels grans beneficis és ajudar-nos a vèncer l'estrès, a relaxar-lo i a que tot el nostre organisme, des d'un estat més calmat, més de repòs, doncs torni a la seva normalitat i a funcionar bé.
2: Doncs vinga, va, passem a l'acció. Anem directament a proposar avui aquesta activitat, aquest exercici de ioga, per poder tenir la panxa a favor, diríem.
1: Va, doncs explico jo les torsions. Les torsions, que vol dir que una part del cos gira cap a un costat i l'altra gira cap al costat contrari, en aquest cas, tronc i cames. Això és una torsió. Jo puc girar només el tronc, però si ara giro les cames al costat contrari, això ja és una torsió. Doncs quan nosaltres girem o torsionem, el que fem és una gran pressió a l'abdomen. I el que fem també és desbloquejar el diafragma, aquest múscul que hem dit que tota l'estona està fent un massatge als òrgans digestius. Així que avui us portem la gran torsió al terra. Estem estirades, panxa amunt, els braços oberts en creu, els genolls cap al ventre, i des d'aquí deixem caure els genolls a la dreta, per exemple, i el cap a l'esquerra. Llavors sentirem com tota la part del ventre, doncs, com es regira. Llavors, la cama de dalt s'estira i va buscar la mà que té més a prop. És un efecte com el triangle, la postura del triangle que fèiem similar, dempeus, però al terra, i amb torsió, ben girat. Llavors, ens estem aquí una estona, ens donem unes respiracions, parem. És important, abans de canviar de costat, abraçar genolls al ventre, és a dir, trobar una centralitat, i ens anem a l'altre costat. Ara no me'n recordo si he dit que anàvem a la dreta o a l'esquerra.
0: A l'altre costat.
1: A l'altre costat. I fem exactament el mateix. Des de les cames recollides, la cama de dalt s'estira i el peu va buscar la mà que té més a prop. És important que el pes de les cames quedi al terra. És important que les espatlles, perquè sovint la cama queda aixecada, una espatlla puja, és important que relaxem tot el pes del cos cap al terra i sentim aquest gran estirament o aquesta gran pressió al ventre. Fer-ho diverses vegades i fer-ho sobretot, ja sabeu que amb el ioga el tema és la constància, fa aquest massatge als budells i simplement girar, si, com deia l'Àlex, us costa anar al lavabo, que en la nostra societat, per diversos motius, cada cop costa més, doncs va molt bé perquè és com que li dona als budells moviment. És a dir, els budells a vegades tendeixen a quedar-se quiets, a paralitzar-se una mica. Si el teu cos es mou, els budells també es mouen. Uh-huh. Llavors, podem fer torsions, però en general, pel sistema digestiu, qualsevol moviment, esport, caminar, girar, estirar, qualsevol moviment li anirà bé.
2: Molt bé. Què més?
0: M'agradaria fer un incís a aquesta postura de torsió perquè ens entenguem, una esponja mullada. La retorces, s'escorre. I això, el nostre cos és aigua. Doncs un teixit que també s'escorre quan el retorces, quan el pressiones, quan l'estires, i què passa després? Bueno, primer, que ajuda molt al seu peristaltisme.

0: que es diu, és el moviment digestiu, el moviment interior, i ajuda a drenar la sang estancada, ajuda a renovar els líquids. És un gran exercici molt complet, aquesta torsió que hem fet, però també especialment per al sistema digestiu. La respiració,
1: que també és important, fonamental,
2: sí,
1: no, deia?
2: Fonamental.
0: Sí, respiració plena, completa, la respiració profunda. Però us volia, ja que parlàvem del diafragma, aquest múscul respirador que per on transcorre i atravessa el nervi vague i el sistema digestiu, el tub digestiu que va cap a l'estómac, aquest orifici s'activa molt amb un exercici que el coneixem com l'Agnissara Dauti, popularment el batut, el batido, el batut. És una variant del que ara es coneix com a abdominal hipopressiu. I es tracta de fer un exercici d'enfonsar la panxa prèviament havent tret tot l'aire. Així que no respirarem, estarem en buit. Primer agafem molt aire, inspirem plenament, i després el buidem al màxim, amb una mica de flexió del tronc, buides al màxim els pulmons, i més, i més, i de repente t'aixeques amb les mans contra les cuixes, empuixes les costelles i enfonsa la panxa. Això ho podem fer repetidament. Relaxa, apreta, relaxa, apreta, relaxa, apreta, sense respirar, les vegades que puguis. Quan hagis de respirar, normalitza la panxa, inspira i recupera't. Quan més ràpid, millor. Normalment això es pot fer de forma estàtica, però encara és més activador per la panxa si li donem aquest dinamisme, aquest gran massatge d'estirament i de relax, estirament-relax.
2: És normal que al principi no surti si no ho has fet mai. Perquè necessitem que el nostre cervell sàpiga quin és el moviment, i això d'amagar, deixar anar, sense agafar aire, perquè aquí la cosa és que jo no agafo aire, buido, buido, buido, i amb el pulmó buit, clar, aquí hi ha diverses coses. Una, que em puc agobiar de no tenir aire, i si no estic acostumada a l'apnea, em costa, però ves intentant-ho, és a dir, persistim, perquè només el fet de voler amagar la panxa i deixar-ho anar, ja és com que tornem a controlar de manera conscient tota aquesta musculatura que de per si és inconscient. És a dir, nosaltres, a no ser que ens facin mal la panxa, no tenim un control conscient, a no ser que ens entrenem i fem aquest tipus d'exercicis. Per això és interessant, perquè quan tornem a tenir control conscient, tot el cos millora.
1: Molt bé.
0: És un exercici que té moltes virtuts. Podríem plantejar-lo per cada objectiu de salut en el cos. Però entre elles ja és evident que hi ha un treball sobre el sistema digestiu que ens portarà bé. La clau, buidar bé els pulmons, normalment surt aire. Però aquí es demana que surti molt perquè hi hagi un bon efecte de succió. És això. Proveu-lo.
1: Jo crec que, a més, que és important també, ens quedem sense temps, però ràpidament hem de dir que la tria dels aliments també deu ser important, no?
2: Clar.
1: És una part fonamental, no? La benzina que li posem al cos perquè funcioni tot bé.
2: Hi ha aliments que maten les nostres bactèries, com l'alcohol i el sucre, els sucres refinats, com els aliments ultraprocessats, maten bactèries, mata la microbiota. I hi ha aliments que la cuiden, que l'afavoreixen, com les fruites, les verdures, els llegums, que els agraden molt. Doncs triar aliments adequats per no matar les nostres bactèries, primer de tot. Tot el que sigui conservant, pues mata bactèries, perquè precisament els aliments es conservaven així, matant les bactèries. Excés de sal, excés de sucre, excés d'ultraprocessats. Doncs posar bons aliments i cuidar les bactèries. Després també és important com mengem. No és, el ioga també ens diu quina és l'actitud que he de tenir quan em porto un aliment a dins del meu cos. Si menjo de pressa amb el mòbil estressada o enfadada, aquella digestió no té els mateixos recursos que si menjo amb calma, tranquil·lament i amb consciència.
0: Bastant bé. Tot i que hi ha un concepte que molts no pot ser, inclús algú no està d'acord. Els vegetals s'han de mastegar molt. La carn no tant.
2: Bueno.
0: Al igual que cap animal carnívor mastega, traga directament, amb els humans, això és discutible. Però els vegetals tots s'han de mastegar quan més millor.
1: I també hi ha el concepte de moderació.
2: La moderació,
1: no?
2: Que és un concepte iògic, està clar, no? De vegades és sentit comú. Si menjo massa, com estaré? Si menjo massa poc, com estaré? Llavors, moderació. Sempre s'ha dit en salut digestiva menjar de manera que notis que tens un pèl de gana, que no estàs inflat del tot. Allò que no t'has passat, que estàs saciada, que estàs bé, que estàs tranquil·la, continuaries menjant, però allà pares. Moderació. I sobretot moderació per triar bé els aliments, que no ens porti el dolç per davant, que no ens porti el desig per davant, sinó que puguem menjar d'una manera equilibrada, sana. No vol dir que un dia, si tens un excés, no passa absolutament res, si tens molt bons hàbits. És a dir, si tu portes una alimentació sana el 90% del temps, un dia et pots passar. No passa absolutament res. El problema és quan fem de l'excepció la norma.
1: Molt bé, doncs jo crec que ha quedat claríssim. Ha sigut un plaer tenir-vos un capítol més, avui parlant d'aquesta importància de la salut digestiva. Alguna frase així de tancament o inspiracional, Mònica, per posar el punt i final?
0: Va. Sí, la del Lin Yutang.
2: La del Lin Yutang. La felicitat és per mi, diu aquest senyor taoista, abans que res, una bona digestió. L'home que pot digerir bé el seu dinar pot digerir bé el món.
1: Molt bé, doncs amb això ens quedem. Àlex, Mònica, gràcies i fins la propera. Un plaer.
2: Un plaer. Gràcies. Gràcies.
3: A l'Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Media. Informació.
1: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció, avisos, senyalètica i control amb càmeres, s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
2: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè són... tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, poden tenir problemes en cas de serveis d'urgència, etc, etc. Per tant, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament, que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i per tant, doncs, s'ha aconsellat utilitzar aquest sistema i senyalitzar-ho de la millor manera possible per tal, com dic, d'evitar sobretot sancions per desconeixement i qüestions de seguretat, etcètera, etcètera.
1: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius, el ple també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants al carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb cotxe per la zona restringida.
2: Nosaltres, setmana vinent, segurament ja repartirem comunicats a tots els veïns explicant el funcionament del sistema, la posada en marxa del tràmit per tal de poder sol·licitar l'autorització de vehicles. Un cop s'inauguri el carrer, estiguin finalitzades les obres, doncs es destaparà aquest tòtem, es destaparà la senyal viària. A partir d'aquest moment ja serà operativa, ja estarà en vigor. El sistema de càmeres funcionarà, però no sancionarà automàticament. Hi haurà un període en el qual doncs, l'objectiu serà la informació i no pas la sanció.
1: Aquests veïns els dirà que pel fet d'estar empadronats al carrer ja tenen l'alta automàtica i l'accés permès per accedir a casa o per a descàrregues. I també s'informarà que per altres accessos específics caldrà obtenir una autorització especial: vehicles d'empresa, vehicles de comerços o circumstàncies personals. Com sentíem, el nou sistema entrarà en vigor i amb ell la senyalització i l'ús de les càmeres quan es recepcioni l'obra de reforma del carrer i es pugui considerar oficialment acabada l'actuació.
0: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: El mercat de lloguer a Catalunya ha canviat profundament arran de les últimes lleis per contenir els preus i protegir els llogaters. Per entendre com afecten aquests canvis al nostre dia a dia i resoldre els dubtes més freqüents que podem tenir, parlem amb l'Oriol Contreras, tècnic de l'Oficina Municipal de l'OMIC, de la Informació al Consumidor, l'OMIC, benvolgut a la ràdio.
3: Moltes gràcies.
2: Per començar i posar-nos una mica en context i per saber quina és la situació que tenim actual del lloguer en el municipi i bueno, quins són els principals problemes, ens pots explicar què es troben avui en dia els veïns i veïnes que busquen un habitatge?
3: No cal que ho descobreixi jo, doncs que tenen dificultat, un, en trobar habitatge, i dos, en que el preu s'ajusti a una butxaca, no? que sigui compatible, és a dir, que puguin arribar a pagar-ho. És a dir, falta d'habitatge i el preu. I això és el que les administracions doncs, es dediquen a regular. No? Evitar aquest preu per sobre del que la gent podria arribar a pagar i que hi hagi més habitatge en el mercat, no? Que això fa, evidentment, que baixi el preu i que també hi hagi més opció a accedir-hi. Jo quan estudiava dret, me'n recordo que podies escollir matèries, d'acord? I jo no agafava el laboral i no agafava el tributari de les gestories, hola, per què? Perquè hi havia una tendència a anar actualitzant-se sempre les lleis. Cada any hi havia una normativa nova. I jo què agafava? Dret civil o agafava, per exemple, el dret d'arrendaments urbans, perquè era bastant estàtic. Doncs veto aquí, que no para d'actualitzar-se, que no para ara últimament, no? Hem d'anar fent pedaços. A més, hi ha una llei d'arrendaments urbans que no la, diguéssim, no la modifiquen en total, sinó que van fent pedacets. No? Ara ve parlar del preu, ara ve parlar dels límits, ara ve parlar de que farem més pisos, ara ve parlar dels grans tenidors, que ho comentarem, i aquests pedacets realment dificulten. Llavors, què passa? Que fins i tot ara va haver-hi una aprovació d'una llei a principis d'any que deia que es prorrogarien 2 anys més, no? Als contractes que vencien, i durant 3 mesos va estar en vigor, va arribar al Congrés dels Diputats i es va votar que no. Llavors, què tenim? De part de que hi ha multituds de lleis i, per tant, multituds de contractes firmats en èpoques diferents i que se'ls aplica una llei diferent, tenim aquests darrers 3 mesos on algú se li va renovar el contracte. Tu imagina't, algú se li va renovar el contracte per 2 anys més, va arribar el mes de març, el Congrés va dir que aquesta llei no es podia aplicar, o aquest apartat de la llei, què fem amb aquesta gent que durant 3 mesos s'han estat renovant els contractes? Bé, doncs el que et vull dir és que hi ha molta legislació, que està complicat, però que aquests són els temes que s'intenta lluitar.
2: I comentaves que les lleis estan en constant canvi. En quins termes ens trobem ara? Quins són els paràmetres?
3: Ara el que tenim, i sobretot on vivim, que és el Maresme, i en aquest cas a Premià, és la que se'n diu la contenció de preus. Vale? S'ha aconseguit, sobretot des de Catalunya, fer unes zones en les quals els preus no poden pujar. Ara parlarem de les condicions, i en quines condicions. I el que no crec que s'hagi aconseguit i que costa moltíssim és que hi hagi, evidentment, més habitatge. Per tant, la problemàtica que té la gent avui en dia quan té que no només contractar de nou, sinó renovar un contracte, tu estàs vivint amb un contracte de lloguer i se't renova, és sobretot el tema preu. Ara està molt perseguit, sancionat, fins i tot, no complim la normativa sobre aquest límit de preu.
2: Clar, i comentaves que aquí cada cop més municipis catalans també, incloent-hi el municipi de Premià de Mar, estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Què suposa exactament aquesta declaració a la pràctica per a algú que vol llogar un pis?
3: T'ho explicaré més a més pel qui també té un pis i se li renova actualment. Són tant els que volen accedir com els que se'ls renoven. Pues, si tu tens un contracte de lloguer que has estat pagant una renta durant els darrers 5 anys i ara se t'ha de renovar, no es pot augmentar, o sigui, se't renovarà el contracte i no es pot augmentar la renta més enllà del que se t'ha estat cobrant durant els darrers 5 anys. Però no només a tu, sinó que ara passo a la segona part. També el que vingués de nou. Imagina que et diuen, pues, tu no et vull renovar el contracte, però està cobrant 1.000 euros durant els darrers 5 anys, 1.000 euros al mes, però tu no te'l vull renovar, no? que algun arrendatari pensarà, ah, esclar, ara si limitem el propietari que pugi la renta pues a 1.200 no pot, ha de fer aquests 1.000, no?, que estava cobrant fins ara, doncs pues anirà un altre inquilí. No, perquè llavors aquí està la segona part. Els nous arrendataris diran què es pagava en aquest contracte durant els darrers 5 anys? 1.000 euros. Doncs pues vostè no en pot cobrar, tot i ser un inquilí nou i un contracte nou, més enllà dels 1.000 euros i a l'IPC, val? Aquest petit increment. I d'aquí no es pot augmentar. I encara et diré més. Aquí hi ha una diferència entre si el propietari és petit o gran tenidor. És un concepte que es fa servir molt darrerament, perquè la normativa així ho diu, i s'ha d'explicar. En zones tensionades, el propietari no pot tenir més de 5 propietats. Bueno, sí que es pot tenir, però si les té, llavors és un gran tenidor i té unes condicions diferents. En zones no tensionades serien 10 propietats. Què passa si ets un gran tenidor? Que el límit que et posa la llei de posar el preu, val, ja no és només el dels darrers 5 anys, sinó que has de complir amb un índex que la Generalitat, en la seva web d'habitatge, té establert, no?, té fet els seus estudis per tenir aquest índex de límit. Llavors, aquest gran tenidor no pot superar ni l'índex ni pot superar els darrers, la renta dels darrers contractes. Si ets un petit tenidor, t'has d'estar a la renta dels darrers 5 anys. Si ets un petit tenidor, imagina quantes circumstàncies hi ha. Si ets un petit tenidor i és el primer dia que poses en lloguer el teu pis, comences ara, no tens una renta anterior amb què comparar. Llavors, què t'has de fer? Com a límit, a l'índex de la Generalitat. Vale? Si recapitulo, si ja ha estat aquest contracte funcionant durant uns anys, no es pot renovar o no es pot fer de nou amb una renta superior a la que ha estat cobrant fins ara. Si és nou, el límit està ja no amb la renta anterior, sinó amb aquest índex de la Generalitat.
2: Molt bé, i m'agrada el que has comentat abans, de que qui vulgui llogar un pis, si és un nou arrendatari, pot... un nou inquilí pot demanar que no sigui superior la quota en el anterior que hi havia ell. Això jo crec que molta gent no ho sap i s'aprofiten els que lloguen els pisos d'augmentar el preu d'aquest pis.
3: Evidentment, molta gent no ho sap i aquí la gran dubte que se'm pregunten moltes vegades és com pots saber si tu vas a un pis nou. Bueno, la llei el que diu és que si és a través d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària, ha d'indicar en l'oferta el preu que s'estava cobrant fins ara. Em pots preguntar, i com sé jo que el que diu és cert, val, d'acord, no li podem exigir, que podríem dir-li, ensenyi vostè el contracte anterior, perquè hi ha una sèrie de dades que no té per què ensenyar-me, però tots sabem que quan un contracte de lloguer és legalitzat, és com diu la llei, ha de tenir la fiança dipositada a l'Institut Català del Sòl. I en allà sí que podem consultar. Escolti, quina és la fiança que hi havia dipositada? I sapiguem quina és la fiança, sabrem quina és la renta. Això sí, hem d'investigar. S'entén que si hi ha una transparència en la contractació, el que està oferint aquest contracte de lloguer ja hauria de dir-nos, no? Si no ho fa, això és sancionable, això és denunciable. I això es pot anar a l'usuari, al ciutadà, a l'Oficina del Consumidor o a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Però, esclar, a veure, al final, no diria dur-los a quatre pessetes, però ens estan venent alguna cosa que al final és complexa, perquè com puc jo denunciar o quin sentit té jo denunciar un propietari d'un pis de lloguer que jo començo ara i que tinc que estar 5 anys convivint? Som dos parts amb un contracte propietari, inquilí, ara pues, arreglem això, ara em passa allò, i jo l'he denunciat. Jo penso que el tema de la denúncia està fet més pels grans tenidors i els fons voltors. Sí. Llavors, si tu tens un edifici sencer on estàs posant unes rentes que no són les que toquen, denunciem-ho i, entre cometes, ens carreguem aquest gran fons. Però amb una relació de particular, quasi bé a particular, no m'hi posaré. És molt difícil posar-se a denunciar. Per tant, més val que hi hagi una transparència inicial i que tots tinguin bones paraules. Perquè si ja comencem amb mal peu, malament.
2: Clar. Després és més complicat ja posar-hi una
3: solució. Qualsevol cosa. Ah, se m'ha trencat l'extractor, se m'ha que la caldera no funciona. Sí, però tu m'has denunciat.
2: Clar.
3: A part que saps que de 5 anys següents no et tornaré a renovar. Al final, la balança entre propietari i arrendatari mai ha estat equilibrada. No crec que ho estigui mai. Tu només t'agafes un contracte de lloguer i algú que visqui de lloguer i s'agafi el seu contracte i de les 20, 30 o 40 clàusules, 29 o 28 són obligacions de l'arrendatari. Una és la del propietari, que és deixar-te estar vivint a canvi de pagar, ja comencem. Vull dir que no està mai equilibrat.
2: Bueno, per això també comentàvem una bona informació, una bona transparència des de les immobiliàries. Anem a comentar aquest canvi que va haver en el 2025, que les actualitzacions anuals de la renda ja no es feien des de l'IPC. Amb l'IPC, sinó que regeixen per l'IRAP, que és un indicador estatal.
3: Sí, han volgut fer un índex una mica més ajustat potser a la realitat, perquè l'IPC final agafa molts factors, molts elements macroeconòmics que potser no són tan adequats, no, a l'índex de lloguer, que més o menys es mouen per allà, però potser és una manera de contenir una mica més si hi ha un increment de l'IPC, perquè, jo què sé, de sobte hi ha una guerra i pugen els preus de la benzina, puja el preu del pa, etc. No influenciï tant en l'increment que anualment cada contracte, no, doncs se'ns aplica. I aquest índex està calculat també a la web d'habitatge de la Generalitat i es pot consultar allà.
2: I és públic per tothom.
3: Sí.
2: Molt bé, és a dir, que diríem que realment sí que ha ajudat aquesta frenada de preus.
3: Jo crec que sí. La prova més clara és que, per exemple, a Premià de Mar, si jo estic ara vivint de lloguer i pago 1.000 euros i se m'acaba el contracte, sé que el nou contracte no serà més enllà del 1.000 euros més l'índex. I això, fins ara, no ho teníem.
2: Clar.
3: Fins ara, s'acaba el meu contracte de 1.000 euros i si ve el propietari em diu, pues, et vull cobrar 1.200 o 1.300, pues, si t'agrada bé i si no, agafes la maleta i te'n vas. Amb això ho hem aconseguit. També que el que entra en un contracte nou, pues, clar, segueix el problema estant en que estem a un punt on els contractes eren tan cars, els contractes de lloguer són tan cars, 1.900, 1.200, 1.300, que ho hem contingut, però és que ho hem contingut tard. Teníem que haver contingut quan estaven a 800, per fer-ho així gràficament, que la gent ho entengui. Per tant, sempre tard i malament, però, home, més val això que no ara que segueixin augmentant-lo. Ho han contingut durant aquest temps que duri aquesta legislatura o que duri aquesta llei, perquè aquí 4 dies agafen. I com deia al principi de l'entrevista, canvien la llei i torna't a estudiar.
2: Clar. Creus que si no s'haguessin contingut, seguirien pujant aquests preus?
3: Sí, jo crec que sí. Segurament no tothom, els propietaris, però és possible que sí. Per tant, això sí que s'ha aconseguit.
2: Bueno, molt bé. I tens algun consell o alguns passos a seguir per la gent que ens estigui veient que pugui seguir servir d'ajuda?
3: Com sempre, amb tot clar, jo parlo de temes relacionats amb el món del consum, és pues, venir-se a assessorar, perquè l'Oficina del Consumidor no només està per reclamar, també estem per assessorar. Però també hi ha els professionals, tots els APIs, que no són només en concret que t'està intentant llogar el pis, sinó un altre. És a dir, assessorar-se, informar-se, perquè el que sí que és cert és que cada cop és més complicat. I ja sempre ho ha sigut complicat. I sempre ha sigut complicat també comprar un pis i fer una hipoteca, però la gent es llançava i de, vinga, sense assessors, no? O sigui que sempre és bo assessorar-se. Aquest matí tenia una consulta d'una persona que estaven fent una compra-venta i de l'altra banda li deien, pues, augmentarem més la renta, perquè el preu de la venda, perquè així tindré jo accés a una hipoteca, després ho manegarem amb una factura d'honoraris, tal... I em pregunta, tu creus que és correcte? Dic, pues això s'ha de mirar. Però fas bé de preguntar-ho, però fas bé, o hauries de fer més bé d'assessorar-te més. Perquè si no diràs que sí, signaràs, igual que un contracte de lloguer, i després vindràs a reclamar, i llavors ja és més complicat.
2: Clar. Doncs no sé si vols afegir alguna més, alguna informació, alguna dada que ens haguem oblidat.
3: Bueno, és que dels contractes de lloguers estaríem parlant largo i tendido, perquè, insisteixo, ara estem parlant de la llei actual, però és que portem moltes modificacions de llei. Llavors ens trobem en moltes situacions i la gent ens en ve molt a premiar, a consultar, i nosaltres, dintre de la mesura que podem, perquè és complicat, doncs intentem resoldre. Per tant, sobretot, consultar i intentar informar-se.
2: Creus que, parlant des del punt de vista de la llei, estem en el millor punt? O podríem...
3: No és que estiguem... Al millor punt, no ho sé. Perquè això seria com haver assolit l'èxit, i jo crec que no. Estem millor que fa un temps? Possiblement.
2: Bueno.
3: Ho dic així, amb la boca petiteta.
2: Possiblement, sempre es pot millorar, clar
3: sempre,
2: que sí.
3: Sí.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Oriol, per haver-nos ajudat a entendre millor com funciona el nou marc legal del lloguer i quins són els nostres drets com a consumidors. I recordem als nostres veïns i veïnes, davant de qualsevol dubte, podeu demanar cita per assessorar-vos a l'OMIC i fins la pròxima.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Oriol.
4: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant i 3 activistes més. El Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlant de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallades sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta la R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
2: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions.
4: Si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
3: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
5: Que ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
3: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
6: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la Fideuada Popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la Fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: L'AFEGEM, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha fet públics els finalistes als Premis FEGEM 2026 després de la deliberació del jurat entre prop d'una cinquantena de candidatures presentades. En concret, s'han nomenat 3 finalistes per cadascuna de les 4 categories, començant per la principal a la trajectòria empresarial, i en una d'aquestes la menció Empresa i Sostenibilitat. Una de les empreses finalistes és la premianenca Quota Vita Nutrition, un projecte d'economia circular que aprofita el líquid que queda després de fer formatge, anomenat sèrum de llet, per obtenir-ne la proteïna anomenada Whey Protein, una proteïna a la qual aquesta empresa dona diferents sabors i comercialitza com a aliment saludable. Segons diu Quota Vita, al seu web, el gran repte del projecte és convertir-se en la primera indústria de reaprofitament de sèrum de llet de Catalunya i per això estan, diuen, treballant amb investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat Santiago de Compostela i l'IRTA, amb qui busquen solucions a la indústria formatgera a través del reaprofitament i revaloració del subproducte. Quota Vita no va néixer a Premià de Mar, però l'octubre passat el seu responsable, l'emprenedor Gerard Rosell, va aterrar al nostre municipi i va instal·lar-se a la propagadora. Pel que fa a la resta de finalistes en la categoria principal, el Premi a la Trajectòria Empresarial, els 3 finalistes són Art Laietà, Alella Tiana, un dels referents de la DO Alella, Don Pizza, empresa de Pineda de Mar, especialitzada en la fabricació de pizzas i masses congelades, i Granizados Maresme, també de Pineda. Les finalistes de la menció a la dona empresària són la malgratenca Carme Cernicharo, gerent del Timir Group i fundadora d'ICTEC Institut, la Puri Martínez, fundadora i CEO de Sensalia Labs, companyia mataronina, especialitzada en cosmètica, i l'Ala Xerstiuk, de Pineda, fundadora de la gelateria Ala. A la categoria de la menció, el jove empresari menor de 35 anys i a la Mireia Boada, de Mataró, de Toys Line, empresa de jocs educatius, en Pol Cervera, també de Mataró i fundador de Base 4 Bioscience, empresa biotecnològica, i l'Abel Garrido, de la botigueta del Pa de Malgrat de Mar. En la menció Empresa i Sostenibilitat acompanyen el projecte premianenc Solar Tradex de Mataró, projecte d'enginyeria en transició energètica, i Vertical Ecosistema de Cabrera, empresa de disseny i creació de jardins verticals i cobertes verdes. Els finalistes defensaran les seves candidatures davant del jurat el pròxim 18 de setembre en un acte que tindrà lloc a l'EcoHub de Cabrera de Mar i els guanyadors es donaran a conèixer durant la 19a nit de l'empresariat del Maresme, que serà el 8 d'octubre.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Estàs escoltant?
9: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
10: ¡Ahora!
11: ¿Qué vas a hacer?
12: ¡Recargar!
13: ¡Torpido!
12: Es genial tenerte de vuelta.
14: Me la suda.
12: Están tirados.
15: Funky Radio Show.
16: ¿Qué coño es eso?
17: Funky Tracks Radio.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Hi ha moments en què cal fer una pausa, mirar enrere i entendre com hem arribat fins aquí. Okay. Can Sant Pere no és només una fàbrica. És una història viva de resistència, d'organització i de comunitat. És la resposta col·lectiva davant una lògica que vol convertir cada tros de poble en un negoci, cada metro quadrat en benefici, cada espai comú en un espai buit o privat.
2: Sembla que el destrossi l'ànima, però el cor d'una fàbrica no li importa l'import. I és que sempre...
1: Per què no volem un poble dormitori, sinó un poble viu? Diem prou. Diem que lluitar no és només resistir, és imaginar una altra manera de viure. Lluitar és no resignar-se. És posar el cos, les idees i el temps per defensar allò que ens fa poble. La memòria, la cultura, els vincles i els somnis compartits. Aquest podcast neix per explicar això, per donar veu a la lluita de Can Sant Pere i a totes les que han fet possible que aquest espai segueixi dempeus des de tants llocs i tants anys. Per parlar de política, de territori, d'autogestió, d'especulació i de futur. Per explicar per què un espai ocupat pot ser pulmó de molta vida i de molta comunitat. La comunitat verda i viva que ens cal davant el gris ciment. Benvingudes al podcast de Can Sant Pere.
2: Som el cap i que ara s'esprenguin de l'escorça. I sembla que els destrossi l'ànima, però el cor d'una fàbrica no li importa l'import. I és que sempre...
3: Benvinguts a aquest nou podcast, aquesta nova història audiovisual en àudio, en so, als fils d'una història col·lectiva. I avui, en aquest primer episodi, en aquest capítol 1, doncs volem parlar també de Can Sant Pere i volem conèixer també què s'hi va fer i també, doncs per què no, conèixer algunes de les persones que s'han significat també i que han format part ja d'aquesta fàbrica tan emblemàtica de Premià de Mar. I encetem aquesta tertúlia saludant a la Berta Maristany, a la Paquita Guirau i també l'Àngel Pagès. Com esteu? Benvinguts.
4: Hola.
5: Hola.
3: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer capítol i us volia començar preguntant, Àngel, quan neix aquesta reivindicació de Can Sant Pere? En quin moment?
6: Bueno, un moment precís no el podria ara dir, però això, diguem que està en el tombant de segle, és a dir, finals 99, inicis del 2000, i l'inici de la... no era cap plataforma, és un inici de tot plegat, quan un grup de veïns, i en aquell moment eren tres, i vam acabar sent uns quants més, ens trobem informalment al carrer i justament després de sentir per notícies a Ràdio Premià de l'època, de que hi havia un projecte que presentava una part de l'equip de govern d'aquells moments, que en aquells moments ens governaven a Premià el tripartit, el PSC, Iniciativa i Esquerra. Per part del PSC es va llançar la proposta d'urbanitzar aquell sòl, un cop ja estava abandonada l'activitat de la fàbrica. I això, com que el grup que ens vam trobar en aquells moments estava una mica, diguem-ne, condicionats també perquè no feia molt de temps s'havia perdut una batalla important amb el tema de Can Ferrerons, això també, davant, teníem una nova oportunitat de salvar un altre espai. La cosa va anar evolucionant, és a dir, nosaltres no vam arribar a ser plataforma fins al cap d'un temps, però perquè vam anar incorporant altres elements, no? De moment, d'entrada va ser com una reacció veïnal de gent molt propera, inclús a nivell de barri, i ni ens imaginàvem que això acabaria sent no només una lluita local, sinó la lluita amb la transcendència que ha tingut a posteriori, no? Uh-huh. El grup aquest ens van proposar, com que tampoc teníem una dinàmica, diguem-ne, de plataforma, forma, ni tampoc hi havia un entorn de massa mobilització a l'època aquella, a nivell de teixit social, com més endavant va haver-hi, ens van proposar com a mínim fer una tasca una mica de lobby, per dir-ho d'alguna manera, de grup de pressió davant de les institucions i en aquest cas davant de, tant de l'equip de govern com del conjunt de forces polítiques. Intentàvem arrencar un compromís per lo que nosaltres en vam començar a denominar per al 100% públic d'aquell espai. No? Uh-huh. Amb el temps vam anar incorporant altres elements, és de la importància que tenia que hi havia una fàbrica, històrica i, per tant, hi havia un patrimoni històric, industrial, que després es va caracteritzar com a Befil. Teníem molt present la necessitat que hi haguessin zones verdes a Premià de Mar i que hi haguessin més espais per activitats públiques, diguem-ne, comunitàries. Aquest era el discurs que fèiem en aquell moment. I també ho vam emmarcar-ho en un context més ampli, no? També hi havia el cas de les Hortes de Ponent, que vam incorporar això per fer una visió que no fos una visió només de barri, sinó de en general, no? I, per tant, el que va començar sent un embrió del que després seria una plataforma, doncs ens van proposar, com a mínim, que en l'ordre del dia de tota la política municipal hi hagués Can Sant Pere com un element determinant. I en aquest sentit, diguem-ne que sense ser un grup mobilitzador, sí que van aconseguir arrencar compromisos i que amb el temps vam anar clarificant qui estava a favor, qui estava en contra, quines alternatives hi havien. I durant aquest temps vam fer un seguiment, allò bastant reiteratiu, no només cap a les forces polítiques, sinó de qualsevol moviment que hi havia, fins que va entrar en escena també l'operació del Núñez i Navarro, que això encara no es va materialitzar com a tal, perquè això entraríem a la fase posterior, quan hi va haver-hi l'ocupació, però vull dir, vam fer un seguiment de tots aquests esdeveniments. I diguem-ne que les limitacions que teníem a nivell de que no teníem capacitat mobilitzadora, funcionaven per aquesta via, no? Per la via de fer de grup de pressió.
3: Àngel, amb això que ens explicava, si ens ha sonat ja algunes pistes, en quin moment estava també Premià de Mar a nivell urbanístic, en aquell moment?
6: Sí, en aquell moment, abans he dit que veníem de l'experiència de la pèrdua de Can Ferrerons com un espai públic i agrícola, en aquest cas, i ho dic, tret del que es va fer a la biblioteca, o la resta és el que hi ha. I a nivell urbanístic estàvem també pendent de l'aprovació d'un pla general, i llavors aquí també això va implicar durant un temps molt llarg debat sobre el pla general. Nosaltres vam incorporar sempre la condició del tema de Can Sant Pere, és a dir,

0: 2013 va haver-hi un avís per enderrocament de la fàbrica i gràcies a que ja hi havia l'activació de veïns i veïnes, com que estaven alerta com del cas, i també que s'ha de dir que ja hi havia entitats que estaven fent servir Can Sant Pere, la fàbrica, doncs que ràpidament es van fer assemblees molt grans a la Plaça Nova, on érem una gran diversitat de veïns i veïnes, i de manera bastant espontània, com que es va decidir com a resposta l'ocupació de la fàbrica. Pensem que és important, com que el context és més enllà del moment que estava vivint Premià, o sigui, estem al 2013, no feia tant que era com indignats, i també com un moment que veníem com de la crisi del totxo, que va ser molt bèstia i que segurament encara no hem sortit i que les anem com multiplicant, i podem dir que hi havia com un moment com d'efervescència política on moltes persones com havien passat, no, com a, o amb aquestes ganes de transformar com la ràbia en acció i d'organitzar-nos, i de fet en pocs anys abans havien sorgit espais com Can Batlló, em sembla, si no m'equivoco, el 2011, o espais d'aquí la comarca un any abans al casal a Vilassar de Mar. O sigui, que era un moment on la importància dels espais estava bastant al centre i eren llocs on catalitzar com tota aquesta ànsia de transformació i política, i que en Sant Pere va poder ser paraigües de moltes d'aquestes lluites, de les lluites ecologistes, de defensa de la llengua, feminisme i així. I llavors això, o sigui, com es va començar a gestar el projecte d'autogestió comunitària arran de l'ocupació, i es va fer això com amb un grup de gent com molt diversa, no érem un grup, i ha configurat que això ha marcat molt com la línia d'aquests 12 anys, si no m'equivoco, de projecte social. O sigui, érem gent molt diversa, d'edats molt diverses i fins i tot d'ideologies en certa manera diverses, però que ens unien com... Bueno, com uns elements comuns.
1: Paquita, et volíem preguntar també què ha representat i també què significa a dia d'avui, doncs, justament aquesta lluita per Can Sant Pere.
2: Bueno, jo crec que ha representat molt aquesta lluita, perquè si mirem al llarg dels anys, en cada moment s'ha anat evolucionant d'una manera diferent, però que al final doncs ha plegat un moviment molt ampli de gent d'això, amb un objectiu comú, que es va començar en contra de l'especulació urbanística, que aquí a Premià doncs n'estaven moltes persones fartes, i llavors va començar per aquí, però tal com ha dit la Berta, en el moment que arriba el 2013, que llavors... És veritat, i bueno, tal com ha dit també, i enllaçat-lo, que veníem dels indignats, on hi va haver un moment també on moltes persones, veïnes i veïns de Premià, ens vam ajuntar. I això va ser com un esclat de començar a donar-nos compte de que podíem fer coses a Premià, i evidentment que en Sant Pere va ser un punt nexe d'unió perfecta, perquè precisament doncs aquí on hi ha moltíssima gent que defensava aquest espai 100% públic, que volia per al poble, i que evidentment no volia que caigués a les urpes del Núñez Navarro, que ja sabem l'historial, no? L'especulador que tenia, i per tant, vull dir, això que representava aquest nexe d'unió. Clar, al llarg de cada moment, el fet aquest de plegar tanta gent, d'aconseguir aquest suport, doncs va aconseguir unes fites concretes. Comencem per l'ocupació en el 2013, després segueix la consulta popular. D'aquesta consulta popular vam aconseguir un munt de signatures, precisament per al sí de l'expropiació, que era el que al final volíem aconseguir, que això fos Can Sant Pere pel poble, i per tant aquesta consulta demanàvem el sí. Després va passar que, clar, evidentment la fàbrica representava també el patrimoni històric a preservar com a una fàbrica testimoni del passat fabril de Can Sant Pere, que ens semblava que era una cosa com molt important. I a partir d'aquí surt el BECIL, vull dir, bé cultural, no, d'interès local, vull dir que això va ser una altra fita que entre totes vam aconseguir com molt important, no? Perquè això també ens servia perquè aquest enderrocament tampoc mai es pogués fer, perquè això també era un punt al nostre favor. Bueno, després després també el 2018 l'aprovació del POM, no?, amb el que inclou aquest BECIL. Per tant, això ja ho teníem, la zona verda i equipaments, això també, i l'expropiació com a tal. Vull dir que així ja, la cosa ja es va començar a encaminar, perquè evidentment a la consulta va sortir

0: sortir el sí a l'expropiació, això s'ha de tenir molt clar.
1: Molt bé.
0: Llavors, esclar, ve la segona, bueno, després d'aquesta ocupació de 4 anys d'estar allà, omplint aquesta, aquest espai de vida amb una experiència totalment, que crec que va ser molt gran per a moltes persones que no teníem ni idea del que representava, no?, una autogestió, de que, a veure, almenys com ara jo, no tenien... Altres teníem referents, perquè és veritat, tal com ha dit la Berta, ja coneixíem, no?, a Barcelona, altres llocs, no?, Can Vies, la Flor de Maig, bueno, Can Balló, vull dir que estaven, eren espais alliberats que també ens servien una mica de guia, com per dir, nosaltres aquí podem somiar, que aquí Premià també ho podem tenir, i tal. I, bueno, això va ser, crec que també una de les altres fites. No, llavors, bé, el desallotjament, un desallotjament que va comportar mobilitzacions massives al nostre poble, donant suport a tots els que estàvem allà defensant, que al final era tot el poble, perquè jo crec que si algun cop aquí Premià ha mobilitzat tanta gent, jo diria que ha estat Can Sant Pere, en diferents moments, perquè no ha estat fàcil, també això ho hem de dir, hem passat per moments complicats, però bueno, aquí estem.
1: Molt bé.
0: I després ja, després d'aquest desallotjament, estem un any així una mica en stand-by, i es torna a ocupar en el 2018, i, bueno, i ja en el 2022 es crea el projecte de gestió comunitària amb 500 persones que es fan sòcies, i vull dir, això va ser també una altra fita molt important, perquè aquest suport tampoc no el té molta gent, no? Ho han de dir-ho, no? I bueno, i el 2023, doncs, arriba ja amb aquest conveni amb l'Ajuntament, de cara a dir, hem de consolidar que aquest espai realment sigui, no?, en un futur, quan el tinguem ja enllestit, un espai per, com a centre autogestionat i com de gestió comunitària per al poble, obert a tothom, i, en fi, i que entre totes el puguem construir, seguir construint, perquè ja portem molts anys, i llavors, esclar, és continuar, perquè això no és s'atura, això és viu, i a cada moment també s'adapta un moment al moment, per dir d'alguna manera. I, bueno, crec que totes aquestes fites ens podem sentir molt contentes, ja dic que no ha estat fàcil, i que, bueno, el que d'alguna manera que pretenem tots els que estem allà és que s'hi vagi trobant molts veïns i veïnes que participin a seguir construint aquest espai, un espai en el que, evidentment, és un espai que vol transformar també aquesta societat. Vull dir, d'alguna manera, és un contra... No, no sé si dir un contrapoder, però dir una alternativa al que tenim, no? Aquesta societat individualista i aquesta societat de consum, que el capitalisme que ens marca com per on hem d'anar, i per tant aquí el que volem és trencar amb aquestes dinàmiques i fer una societat més justa, solidària, feminista, sostenible, bueno, en fi, podríem dir...
1: Molt bé, doncs heu parlat justament de Can Batlló. Nosaltres ara ens quedarem per seguir coneixent també, doncs, aquesta causa, i que també d'alguna manera servir per emmirallar-se també en el cas de Can Sant Pere. Berta, Paquita i Àngel, gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Can Batlló és un espai comunitari i veïnal autogestionat, un equipament social i cultural ubicat en diferents naus a l'antiga fàbrica tèxtil Can Batlló, al barri de la Bordeta, naus cedides per l'Ajuntament i que ocupen un total de 13.000 metres quadrats. Gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del teixit social del barri, s'han construït una experiència pròpia de gestió d'un espai entès com un bé comú urbà que ha albergat centenars d'iniciatives comunitàries i ha contribuït des de l'experiència pràctica a fer possible un urbanisme des de baix, transformador i popular. Avui nosaltres també ens hi volem fixar i hem convidat el Joan Costa, membre de Can Batlló. Benvingut.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. La primera pregunta que et fem, per què va sortir la lluita en el moment actual per aquest espai i quan s'ocupa?
2: El barri de la Bordeta és un barri petit, relativament petit, però és un barri de treballadors. Són carrers estrets i teníem necessitat d'equipaments socials. Anàvem a l'Ajuntament, no hi ha solars, al barri de la Bordeta. Tots els solars, a l'espai que havia lliure, eren les 9 hectàrees de la fàbrica de Can Balló. Uh-huh. Aleshores, les primeres reivindicacions van començar el 1973. Després, el 1976, encara en uns ajuntaments predemocràtics, o sigui, l'alcalde encara estava escollit a dit, es va fer un PGM, un Pla General Metropolità, que ves per on, en aquest intent de recuperar algunes coses de la ciutat de Barcelona, es va declarar les 9 hectàrees de Can Balló com zona verda i equipaments. Uh-huh. Molt bé. El barri, contentíssim, però serà que no, perquè l'Ajuntament no té prou diners per expropiar a la família Muñoz Ramonet els terrenys, i continua sent el mateix. Una fàbrica tèxtil que s'havia convertit en una ciutat d'oficis, amb 400 empreses treballant a dintre i 4.500 treballadors treballant dintre de Can Balló. Les reivindicacions des del Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta i del barri, les associacions de veïns que van sorgir en els anys 70, estava present sempre, però sempre era l'última. Perquè, clar, a Can Balló treballaven 4.500 mm-hmm. persones i pensaven que si es feia una expropiació molt bruta, es podien perdre molts llocs de treball. Uh-huh. Vam anar deixant passar el temps, però fins a aquell moment, a l'any 2000, van decidir prou. A la Bordeta necessita equipament, residències d'avis, guarderies, i decidim actuar des del Centre Social i el Comissió de Veïns de Bordeta, que estem més o menys en el mateix, estàvem en el mateix espai físic. El fet és de que decidim començar a parlar amb els empresaris i els treballadors que estan dintre de la fàbrica per Can Balló, per dir-los que ells saben que a curt o mig plaç tindran de marxar d'allí, uh-huh. però que tenen drets a ser reallotjats i ser indemnitzats. La idea nostra va ser ajunteu-vos tots, perquè n'hi haurà tots junts, tindreu molta més força uh-huh. al moment de negociar en la propietat privada i en l'administració, en l'Ajuntament. Així ho van fer-ho. Clar, van a poc, les empreses van anar marxant a l'àrea metropolitana i les rentes de la família Muñoz Villalonga en aquella època, ja no era el Muñoz Ramonet, un trist personatge de la postguerra espanyola. El fet és de que les filles, les quatre filles de Muñoz Ramonet, vam decidir fer una cosa que s'ha fet molt a Barcelona i arreu. És demanar permís a l'Ajuntament per construir pisos. Uh-huh. Clar, els veïns, som incordiadors, ens posem pel mig. Al cap d'un temps aconseguim negociacions, ja el 2006, a tres bandes, la propietat privada, Ajuntament i la plataforma de Can Balló, i s'arriba a un acord, que la propietat de 2.000 pisos que volia fer-ne pogués fer 900 pisos. En contrapartida, a l'Ajuntament que fes unes 300 vivendes socials allà a Can Balló, tocant al cantó del barri, i els veïns el que volíem és que es fes el parc i els equipaments. Uh-huh. Però estem al 2006, passa el 2006, 2007, 2008, i al 2009 ens anem a l'Ajuntament, a Can Balló no s'ha fet res. Que sí, això està en marxa ja, però els veïns podem ser tontos, però no idiotes. El 2007, a finals del 2007 al 2008, va esclatar la bombolla immobiliària. I sabíem que no n'hi hauria ningú que es gastés 5 cèntims en un totxo. I si no hi ha totxo, no hi ha edifici. I si no hi ha edifici, no hi ha cessió per les plusvalues de l'edifici o per als impostos de clavegueram, de jardinament i de... Què més? I la plusvalua d'això, la idea era que la propietat li cedien terrenys a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, això tindrà espai públic a 0 euros, pues, es fregava les mans. Perquè calléssim, sí. Ens van dir, vam demanar, si esteu tot convençuts que això està en marxa, digueu-nos un plaç per treure'ns de la reunió. Es van dir, doncs mira, final del 2010, començaments del 2011, perquè les obres... Els veïns vam dir, ho acceptem. És més, us donem de temps fins a primavera del 2011. Perquè si la primavera del 2011 Can Balló no està obert al públic i les grues i excavadores treballen allí, el veïnat de Sants i la Bordeta ocuparem Can Balló. Recetes, per part de la taula de negociació en aquell moment. A veure, no estava jo, estaven companys meus que tenien potser 2 o 3 anys més que jo o 2 o 3 menys. Jo tinc 78 anys ara, en aquest moment. Fa 16 anys continuava sent un avi. Vull dir, si vosaltres aneu a ocupar. I unes 20 persones van començar una campanya que es va dir el tic-tac per Can Balló. I el tic-tac era un rellotge que comptava el temps, però comptava el temps a l'inrevés. Falten 700 dies per entrar a Can Balló. Falten 400, falten 100. Anunciem que l'11 de juny de 2011 entrarem a Can Balló i ves per on, coses de la vida, el dia 11 de juny era un dissabte. Perquè si vas ocupar, que sigui un dissabte, que tens el dissabte, el diumenge, i si per postres el dilluns és Pasqua, 3 dies per ocupar perfectament bé. Però ves per on, el dilluns previ ens truquen un gabinet d'advocats dient som el representant dels interessos de la família Muñoz Villalonga i voldríem parlar amb vosaltres. El dia següent ens reunim per una proposta, però clar, a Can Balló ja no érem els 20... les 20 persones que estaven van formar la plataforma, sinó que ens havien convertit en més de 200 persones ja organitzades. Ho hem de parlar. La proposta que ens feien era que la propietat cedeix un espai de Can Balló a l'Ajuntament i que l'Ajuntament ens el pogués cedir de l'Ajuntament als veïns. La idea no ens desagrada, però ho hem de parlar amb la nostra assemblea. Ho parlem, acceptem. El dia 9 es firmen els documents, el dia 10 ens donen les claus, i el dia 11 de juny, 2.000 persones, 2.500, a les 12 del migdia, tocant les campanes de Sant Medí, vam entrar a Can Balló. Va ser una lluita guanyada per diversos motius. Una organització molt ben portada, que anava com un concert de poca gent a moltíssima, i després unes altres causes externes. Va haver un canvi municipal que els socialistes van perdre el govern per Convergència, per senyor Trias. Podria influir en Usge. El dia 11, el senyor Trias prenia possessió de l'alcaldia de Barcelona i nosaltres entràvem a Can Balló. Estàvem en plena època d'explosió de bombolla immobiliària. No teníem una pressió especulativa de construcció a davant. I tercera, que estem parlant del 2011. El 2011, el 15 de maig, es celebra l'ocupació de la Porta del Sol, plaça Catalunya, i moltes places arreu de l'Estat. O sigui, va ser el naixement de reconstrucció d'aquest espai. I a partir d'aquí vam canviar ja els... vam començar a negociar un nou conveni amb l'Ajuntament i el 2015, i el 2019, amb el primer mandat de la senyora Codau, se'n cedeix 13.000 metres quadrats per 30 més 10 més 10.
1: Joan, hem d'anar acabant, ja ets a fer una pregunta, a veure si ens pots respondre breument. Com es vincula justament Can Balló, ho intentarem, com es vincula justament Can Balló amb les lluites actuals del barri de Sants, que també comentaves al principi?
2: Can Balló és una lluita més, potser ha sigut l'última lluita veïnal gran de Barcelona, de les associacions de veïns. Can Balló té un teixit social molt ampli. Dades d'ara, del 2024, Can Balló som uns 400 i pico de militants activistes voluntaris, com ho vulguis dir, uns 100 col·laboradors i més de 1.000 socis. Els socis vol dir que tens dret a res, no fan descompte a cap lloc ni res. I què fem? Estem, i el nom, quan se'ns va donar el conveni, el nom que tenim a Can Balló és un nom que és curtet. Espai comunitari, veïnal, autogestionat de Can Balló. Aquest nom defineix tot el que som. Som un espai comunitari. És comú per tothom. És veïnal, perquè està situat dintre del barri de la Bordeta i encara que no tota la gent de Can Balló sigui del barri de la Bordeta, l'efecte barri el volem mantindre. I autogestionat perquè des de que vam entrar vam decidir fer-ho amb autogestió. I per autogestió entenem això tan simple, per nosaltres, és que som només la gent de Can Balló qui decideix què fa, com ho fa i quan ho fa.
1: Molt bé. Doncs Joan Costa, membre de Can Balló, gràcies per acompanyar-nos també avui.
2: Va, fins ara.
1: I per acabar, rebem justament la veu que ens donava la benvinguda a aquest podcast, el Paco Hernández. Benvingut de nou.
3: Gràcies.
1: Doncs escolta'm, jo ara sí que no sé què ha de passar aquí. Ara t'ho manes.
3: Molt bé, doncs mira, ara arriba la part més juganera del programa, que
1: molt
3: és
1: bé.
3: El moment de posar-vos a prova.
1: D'acord.
3: A tu i a l'audiència. Comença el joc. Mentida podrida, veritat compartida.
1: Val.
3: Construïm la veritat entre totes. Us ja serem tres afirmacions sobre Can Sant Pere.
1: Uh-huh.
3: Dues són veritat i una és una mentida podrida.
1: Val.
3: A veure si sabeu quina és la dada que no cola.
1: Penseu-ho
3: si bé. Al final us direm la resposta correcta.
1: Molt bé.
3: Vinga. Les tres afirmacions, de les quals una és falsa.
1: Sí.
3: La primera. Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
1: Val.
3: La segona, durant la Guerra Civil, a Can Sant Pere s'hi van fabricar paracaigudes. I la tercera, Can Sant Pere havia estat durant una dècada un plató clandestí de rodatges de pel·lícules eròtiques de sèrie B.
1: Doncs espera, perquè jo sóc molt indecis, per tant, aquest podcast pot durar una hora i mitja tranquil·lament mentre decideixo cadascuna i opino amb algunes d'aquestes... La que tinc clara, segur, és la que la B és certa.
3: Molt bé.
1: Llavors, la tercera, si digués que és la tercera i em llancés a la piscina, podria ser. I jo et diré... Ara potser és quan m'equivoco, però jo et diré que la falsa... Quina era? D'altra la A.
3: Sí. La primera.
1: Sí?
3: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
1: Val.
3: I la tercera, que havia
1: la de
3: estat...
1: les pel·lícules per adults.
3: Aquesta és la que tu dius que és la falsa, la mentida podrida.
1: És que a mi no em quadra Núñez i Navarro fent CDs aquí, jo et diria. Per tant, jo diré que la que no és certa és la de Núñez i Navarro, la A.
3: Molt bé.
1: Sí? L'he encertat? Doncs mira, he dubtat, he estat dubtant, no.
3: No l'has encertada.
1: No l'he encertat?
3: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
1: D'acord.
3: Ara us ho explicarem.
1: Sí.
3: Pues sí, com sentiu, en plena segle XXI, quan ja sabíem que el format tenia els dies comptats, és el que va dir Núñez i Navarro.
1: D'acord.
3: Que volia fer una fàbrica de CDs. Per tant, la que no és correcta és la
1: C.
3: La C.
1: Doncs mira, he fallat en aquest cas. Doncs mira, avui també hem conegut coses noves. Gràcies, Paco, per acompanyar-nos i també a totes les persones que han passat avui també per aquest primer capítol, Història de la fàbrica i els inicis també de la lluita de Can Sant Pere. Ens retrobem a partir del segon capítol. Fins la propera.
4: Els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Els preus a l'habitatge al Maresme durant el 2025 confirmen un any més la tendència a l'encariment generalitzat i paral·lelament a una dificultat cada cop més gran per accedir a aquest bé bàsic. Significativament, els valors que conté l'informe que ha fet l'Observatori de Desenvolupament Local de l'any passat indiquen que a tots els municipis del Maresme les famílies van haver de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar el seu habitatge. Els que més percentatge hi van dedicar van ser els de Sant Vicenç de Montalt amb el 55,35% i Premià de Mar es va situar en el 12è lloc en aquest trist rànquing amb un 41,19%. L'informe també revela dues circumstàncies paral·leles. Va pujar la compra-venda de pisos malgrat els increments de preus un 10,7% i van disminuir els contractes de lloguer d'un 8,7%. 6.023 contractes, la xifra més baixa des del 2009, mentre continuava pujant el preu. Concretament, el preu mitjà del lloguer va arribar als 879,86 euros mensuals per sobre de la mitjana catalana i després d'un increment del 3,8% respecte de l'any 2024.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: volem parlar amb l'Albert Tubella, que és el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i també del Club Natació Premià. Avui descobrim quins són els objectius amb els que arriba el nou càrrec i també si hi haurà conseqüències diferents o serà una gerència continuista. Albert, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Ens fa il·lusió poder parlar amb el nou gerent d'aquest centre esportiu municipal. Com entomes tu aquest càrrec? Amb il·lusió, també?
1: Entomo molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè, evidentment, suplir la persona que supleixo doncs és una responsabilitat, però molt il·lusionat, molt entusiasmat i amb moltes ganes de poder portar el Sem Premià, al Club Natació, com bé deies, i a la població de Premià, tot allò que pugui sortir de mi i del meu equip.
0: Uh-huh. Mai no és fàcil suplir a ningú, però menys una persona que hi ha dedicat pràcticament la seva vida, no? Li fèiem una darrera entrevista de comiat i ens explicava justament això, que el Joan Antoni Valera és una persona molt vinculada des dels inicis al club i, evidentment, doncs, no sé si fa respecte, si t'ho entomes amb pressió o des de
1: bueno,
0: la tranquil·litat.
1: Ja, respecte fa, perquè suplir una persona del bagatge del Joan Antoni no és fàcil, però jo he de dir que tinc el seu suport, tinc el seu assessorament, setmanalment estic en contacte amb ell, estem fent una transició el més continuista possible perquè jo tingui temps d'anar-me adaptant a la situació, i, evidentment, amb ganes de seguir amb una continuïtat i de no perdre el que ja som, que més és important, i de seguir millorant. Al final, a la vida has de seguir millorant. Jo sóc un sèrgim creient de que o millores o empitjores, quedar-te com estàs no et quedes mai, i amb aquesta il·lusió afrontem el nou càrrec de fer que el SEM continuï sent una referència no només a nivell comarcal, sinó a nivell de país, i millorar tot allò que creiem que es pugui millorar per millorar el servei que donem.
0: Que bo. Quines són les funcions principals d'un gerent? Com arribes al club?
1: Pues bàsicament, la funció del gerent és tot el que és la relació amb institucions, la relació amb el que són els socis. En aquest cas, nosaltres estem constituïts com a UTE i tenim doncs, que respondre davant d'uns socis, la gestió diària, la gestió de proveïdors, la gestió del personal, la gestió de l'equip, la gestió dels serveis. Bàsicament, la funció del gerent és controlar-ho tot, tenir-ho tot sota control, i anar portant totes aquelles millores o aquelles modificacions o anar solucionant aquelles coses que amb el dia a dia van sorgint, com et deia, perquè el servei sigui el més eficient i eficaç possible.
0: Uh-huh. I quina situació t'has trobat ara que has arribat al Centre Esportiu Municipal? Com defineixes aquesta primera presa de contacte?
1: Bueno, com et deia abans, jo pel que conec, per la meva experiència, el Centre Municipal de Premià és exemplar. Jo penso que la grella de serveis, les instal·lacions, el personal que tenim és envejable. És envejable, però la situació penso que és positiva, que és òptima, que la volem mantenir i millorar, com et deia ara, però ara per ara penso que som un referent i la meva tasca principal ara és mantenir el que estem mantenint en aquest període de transició que a poc es va acabant, i un cop acabem la transició, amb l'equip de treball que tenim, la instal·lació que disposem, amb el suport de l'Ajuntament i amb el suport d'altres institucions, segueix sent un referent i segueix sent un servei públic pels ciutadans de Premià de Mar, de Premià de Dalt, de qualsevol ciutat de la comarca que vulgui comptar amb nosaltres, donar els serveis que ens requereixin.
0: Mm-hmm. Ens deies, Albert, si no millores, empitjores. Per tant, entenc que anirem a millorar. Per on passen els nous reptes, o quins reptes a curt plaç et poses per endavant?
1: El repte principal és seguir donant el servei que donem i millorar-lo. Al final, com et deia, tenim una grella molt competitiva en quant a serveis, d'activitats, de cursos, de classes dirigides, tenim una grella molt competitiva. L'hem d'anar actualitzant. Quan parlo de millorar vol dir que hem de fer una actualització constant del servei que donem, perquè el món de la gestió esportiva evoluciona molt ràpid. Constantment hi ha noves idees, constantment hi ha noves aportacions, constantment hi ha noves eines que tens que donar, val? I per altra banda fer un manteniment de la instal·lació. La instal·lació ja té una certa edat, ja té una certa antiguitat, i per nosaltres, per mi, és fonamental anar fent un manteniment perquè estigui sempre en les màximes condicions que els nostres abonats mereixen.
0: I quins són els límits? Perquè imagino que també hi haurà limitacions, no? Que tampoc pots arribar i dir, ara farem piscines olímpiques.
1: No, el límit és el que tenim. Tenim una instal·lació, que és la que tenim, val? I el límit és millorar-la fins al punt d'aquesta actualització constant, anual, mensual, trimestral, digui-li com vulguis, per anar fent un manteniment, per anar fent innovacions, per anar millorant-la, val? Evidentment, no parlem d'una millora substancial, perquè evidentment no podem fer piscines olímpiques, no podem fer altres sales, no podem fer un pavelló, perquè no és la nostra feina, som un club de natació, i això el que és important és la làmina d'aigua, però bàsicament el límit serà aquell doncs, que puguem arribar sempre per donar el servei, com et deia, de satisfacció a el que és la població.
0: Molt bé. Avui coneixent l'Albert Ovella, el nou gerent del Centre Esportiu Municipal i del Club Natació Premià. Albert, com s'afronta l'estiu? Perquè, evidentment, la piscina també és un bàsic per combatre la calor i, a més, amb tota l'activitat que hi ha. Ara, aquests mesos que ja comença aquesta primer onada de calor i ara ja també habituant-nos cap a aquests mesos de juny, juliol, agost.
1: S'enfronta amb molta il·lusió, amb molta responsabilitat, perquè sembla ser que la previsió de temperatures farà que les piscines siguin un lloc de refugi necessari per la població, amb la il·lusió de seguir aportant els nostres casals d'estiu, els nostres cursets intensius, la nostra activitat de dirigides. Estem preparant ja la instal·lació, ja estem en tot el procés de preparació de temporada d'estiu i l'afrontem amb la responsabilitat de que, evidentment, una piscina, i una piscina com la nostra, amb tota la instal·lació que suposa, amb els serveis que donem, és fonamental perquè la població de Premià pugui gaudir d'un estiu, ben a les platges, ben a la piscina, i quan vingui a la piscina estigui confortable, estigui ben atès, es senti ben tractat i trobi el que busca.
0: Hem parlat de millores d'aquest SEM, d'aquesta millora contínua. També hem parlat dels límits, no? Que han de ser creïbles, evidentment. Però hi ha marge, també, de creixement? És a dir, al punt on estem ara, encara podem créixer més?
1: Jo crec que sí. Jo crec que podem donar un passet més, potser no un gran pas ara per ara, però un passet més per, amb els números que ens movem ara d'abonats i amb els números de gent que fa us d'anys...
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
4: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
3: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
5: Encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
3: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits, i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
6: Crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
3: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda, i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic amb un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
7: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
8: Celebraremos el Santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrent de Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
7: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
3: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
2: Premià Mèdia. Informació.
9: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti al que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema, dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
10: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura o una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser: 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí, va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions, espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
9: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
10: I per altra banda també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Media, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
2: Premià Media. Informació.
11: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Media.
12: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
13: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
14: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
13: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
14: Home, testimonis.
13: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
14: A la teva ràdio local.
15: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1, 2, 3, 4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1, 2, 3, 4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algo. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta,
1: sí.
0: Aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir que era cantar i, la veritat, m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí,
0: justament,
1: sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer, allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil, i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs
1: sí.
0: Clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també? El vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1, 2, 3, 4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Uh-huh. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, va, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa que, de creació pròpia, que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal, ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear i m'interessa aquest món de crear. coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Uh-huh. Ara en parlarem, perquè justament, pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara que és bastant música urbana, no? En quin, sí, moment també? Que no només és dir vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tant casella o directament és una manera de començar.
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana aquí. M'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tallets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, mm-hmm, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un

0: puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
1: A mi el procés creatiu va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot a l'hora, la música amb la lletra.
0: Déu-n'hi-do, com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, una mica, sí, aquesta sensació.
0: Molt bé. I la inspiració, més enllà de que t'arribi a moments puntuals, que a casa ja pensin, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
1: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també com a les meves cançons m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal. I sí, intentar crear un llenguatge propi. I també, doncs, fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa, m'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
0: Que bo. Avui parlant amb Bluemix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1-2-3-4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
1: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
0: Encara no ho sabem.
1: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
0: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després sí. Si no hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
1: Exacte, totalment. No, és veritat i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí. O potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
0: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Sí. Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió,
1: no? Sí, exacte.
0: Molt bé, doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també deu ser un camí difícil de recórrer, no?
1: Sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip. I tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí prop l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. I els dos estudis són xulos igual i

0: M'agrada estar-hi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions, i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí. I hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
0: Sí, sí, sí. Al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
1: Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I sí. Explicar com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no?
0: No.
1: Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
0: Sí, sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals, perquè al final crec que canviant la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Mm-hmm. Però bueno, estem allà.
1: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no?
0: Sí.
1: Per trobar la teva veu, no?
0: Dins sí.
1: D'aquest món digital, no?
0: Sí.
1: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
0: Sí, sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi i que la gent cantés les meves cançons, seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
1: I tant. Què és el més complicat de dedicar-se a la música?
0: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
1: Mm-hmm. Té coses bones, aquest obrir-te, no? Aquest dir, aquesta sóc jo?
0: Sí, sí, sí, sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs. Que guai.
1: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està la teoria musical.
0: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent, organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix.
1: Uh-huh.
0: I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes en llocs. Al final la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això, i és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs. I això és bonic.
1: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Mèdia. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
0: Sí, l'EP surt a l'octubre.
1: A l'octubre?
0: Sí.
1: Mira, una mica més a prop.
0: Sí.
1: Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
0: Sí. Bluemix, ara mateix, com la / a vegades la pot... Crec que és Bluemix/music/.
1: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló a Bluemix, a xarxes socials, i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no?
0: Sí.
1: Que per això fem música també,
0: sí.
1: No? Que després, tot plegat, això que sona tan i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe,
0: sí,
1: no? Que també
0: exacte.
1: És un tema, no?
0: Sí, sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
1: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Mèdia. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical,
0: moltes...
1: i aquí estarem també, doncs, recolzant-te.
0: Moltes
1: Vine
0: gràcies.
1: Sempre que vulguis.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Fins la propera, Anna, gràcies.
0: Gràcies.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La cultura popular premianenca està de dol per la mort de Miquel Monclús Mesa, membre històric de la colla gegantera de Premià de Mar. L'entitat ha comunicat la seva mort amb un emotiu missatge a les xarxes socials, en què el recorda com un geganter de cap a peus i destaca la seva dedicació durant dècades al món geganter. La colla explica que Monclús era una de les persones més estimades de l'entitat, sempre disposat a ajudar i amb un somriure per tothom. També el considera un dels grans referents a la colla gegantera per la seva implicació constant en la vida gegantera del municipi. Al llarg dels anys va donar vida a diverses figures de la colla gegantera de Premià de Mar. Va ser un dels portadors habituals dels gegants Martí, Tòfol i Siseta i va contribuir al naixement del gegantó Tite. En el seu missatge de comiat, la colla gegantera assegura que el seu llegat continuarà viu cada vegada que els gegants surtin a ballar pels carrers de Premià de Mar. L'entitat també ha expressat el condol a la família i a totes les persones que van compartir una part del camí amb ell. La seva mort ha generat nombroses mostres de condol a les xarxes socials, entre elles les de la coordinadora de colles de cultura popular de Bòlit i de l'alcalde Rafa Navarro. La vetlla va tenir lloc aquest passat diumenge, 19 de juliol, a la tarda, al Tanatori de Mataró.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica.
1: Hola.
0: I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex.
2: Molt bé, gràcies.
0: I per molts anys.
2: Avui faig anys.
0: Doncs sí, és un dia important avui. Sí, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions, que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir.
1: Són bastant trapelles. I a més, bé, ara la gent que ja passem de la 40, dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova, i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú, i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, bueno, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma. I ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa, són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Uh-huh. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides.
0: Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda?
1: Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, vale, donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge, i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, vale? Que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, bé, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap.
0: Uh-huh. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents.
1: Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més, i és quan l'emoció ens segresta, l'amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny. Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan la emoció ens desborda.
2: Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i l'ansietat també pot tenir...
1: L'ansietat també, té a veure aquí.
0: Una resposta. Clar, pregunta, evidentment. Com ho gestionem? Com ho equilibrem? Què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions?
1: Vale. Lo primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... Doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. Com? I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això, 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I, bé... Avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga indicat, això. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer...
2: Guerrer en equilibri.
1: En equilibri. Guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números. Llavors, és un equilibri, que és el que busquem. Busquem un equilibri emocional. No? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer. Per què? Perquè cal molta honestetat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem, si no tinguéssim neocòrtex, és deixar-nos endur, no? Mireu els animals. No? Tenen una emoció, reaccionen.
0: Sense filtre.
1: Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar la emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern.
0: I com fem aquest guerrer?
2: Doncs, mira, ens col·loquem dretes a... Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica, i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil, quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins a la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li vagi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal.
0: Molt bé. És aquest equilibri. Parlem també de la importància de la respiració. Amb quina forma és la correcta per controlar les emocions?
1: Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans. Tenso l'anus, apreto la boca. Aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. Ho inhalo, inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, molt llarg, molt llarg, i li dono espai, ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a la emoció i deixar-la anar. Deixar-la anar, deixar-la anar. Això és la base. Val? És a dir, fent això, podem sortir d'un problema emocional al moment. No? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, vale? I em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és tot el... Ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball de, ho repetiré mil vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és anuloma viloma pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional. L'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem...
0: Molt exagerat,
1: molt
0: no?
1: Exagerat,
0: molt de pic,
1: no?
0: I molt de pressió.
1: O estàs a dalt,
0: no?
1: O estàs a baix, i les emocions se't porten, i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, això, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes, vale? I amb anuloma viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant.
0: Serien aquests 20 minuts que dèieu?
1: Sí, sí, sí.
2: Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades...
0: Sent realistes,
2: tenim,
0: no?
2: Tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina.
1: Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic, ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, jo per mi sí que és preceptiu i diari.
0: Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama, anuloma viloma?
2: Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco, tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret. Més llarg, L'expiració permet més lentitud, uns 5 segons o 6, millor. Després, destapes. Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant, sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirant 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat
3: perfecte.
2: A algun lloc.
3: No, està perfecte. Àlex.
2: Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor.
3: Molt bé. Quins consells pràctics donaríem, també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica. Que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem explicar?
1: D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que la emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'n posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després...
2: Posar-li nom, podríem dir. Ah, m'està passant això. I perquè és que de vegades...
3: Ser-ne conscients.
2: Pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor. Entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció afecta és física. I doncs reconèixer, doncs mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta...
1: El bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa que no és aquell pensament o allò que la disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors...
4: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
6: Si tu vols vianalitzar un carrer o fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
5: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja, no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
7: Encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
5: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
8: Crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits, i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
5: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic com un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
9: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
10: Celebraremos el Santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrent de Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
9: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
5: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
11: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
12: Funky Tracks Radio.
13: Elegido producto del año por los consumidores.
14: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
0: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
15: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
0: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
15: També, per fer vacances. Necessitem... Descansar una mica.
0: Vacancetes.
15: Clar que sí, clar que sí.
0: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
15: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
0: Històries.
15: Molt bé.
0: Les persones i les seves històries.
15: Sí.
0: I reptes dels nostres temps. Que...
15: Podrien ser... No o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? Però bé, m'agrada. Sí,
0: bueno,
15: sí,
0: ja és que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
15: Ja
0: fa
15: veig.
0: Temps que volia
15: exacte,
0: una cosa com
15: veritat,
0: més
15: veritat,
0: així,
15: veritat,
0: però bueno,
15: veritat.
0: Aquí estem.
15: Molt bé.
0: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui en tornem a portar, de ballroom, que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
15: Sí, per mi també.
0: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge
15: important, i vam ser molt reivindicatius amb
0: aquest
15: tema.
0: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
15: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
0: A veure, què vols dir?
15: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
0: Haurem de fer el col·lectiu en passar muntanyes,
15: exacte,
0: vols dir?
15: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
0: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
15: tant.
0: A més aquesta temporada també hi ha passat.
15: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
0: No es volia perdre aquest
15: Molt
0: darrer
15: bé.
0: Dia.
15: Doncs què,
0: comencem,
15: anem per feina? Vinga, vam.
0: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
14: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou... Pablo Westling, què tal?
16: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
0: Que vegades... Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut 3 vegades.
16: Segur. 3 vegades, una per llibre.
0: Sí,
16: una per
0: veritat,
16: llibre, per tant, moltíssimes gràcies perquè ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
0: el... Escolta, bé.
15: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
16: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres de personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. Perfecte. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
15: Sí,
16: que
15: sí,
16: guai,
15: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
17: era
15: amb tres cosetes,
17: mòbil.
15: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
17: Bueno, hem tingut molta sort,
15: És veritat.
17: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore.
16: Sí.
17: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
16: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil. Perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
15: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
16: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable. Que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que a la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
17: tangible.
16: Dir.
17: Sí, saps? Sí,
16: és
17: sí,
16: tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... el cara a cara.
18: Total, sí, sí.
17: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
16: Exacte.
17: I no quedar només per posar-nos al dia del
16: Exacte.
17: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Uh-huh. Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem... activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
16: sí,
17: això
16: i de
17: no
16: fet,
17: uneix.
16: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt i és... cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecti, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després, quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació de, el que tu dius, d'updating, mm-hmm. no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
15: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una sí. generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc... s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
16: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
17: Ja... Yeah.
16: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els seus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
17: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
16: Sí?
17: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
16: amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi i tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
15: Clar.
16: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
17: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
16: No.
17: No, eh?
16: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
17: sí,
16: per què...
17: Eh?
16: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara. De portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada.

0: veure, després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la, després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris, no sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors va, el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
1: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. M'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
1: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle, les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
1: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia... M'agrada molt, la gent sincera, que hi ha gent... A la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció... Jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor, però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, i llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
1: A la presentació que vas fer la setmana passada explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta primera... aquest primer... esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores, està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre. Mm-hmm.

0: veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores, ells són tres narradors i cada capítol narra un. I vaig, no sé per què, tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de... Doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després... fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
1: Yeah.
0: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no, et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no? Perquè m'estic adonant que sóc molt...
1: Sí,
0: i aquest projecte, sí, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Com que hi hagi un arc,
0: sí, que
2: hi hagi una evolució.
0: Que tu com a lector entenguis vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si el primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar. Una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
2: alhora,
0: tot.
2: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem. Gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi molt bé.
2: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: Ho deixem aquí.
1: Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que van cremar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està donant a terme. Paneque ha reconegut que sembla que hi ha o hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte sempre al compliment del contracte.
2: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: Declaracions que ha fet Paneque després de reunir-se amb els alcaldes del Baix Empordà per presentar les actuacions previstes a les carreteres de la zona. El govern preveu licitar aquest any les obres del tram entre Verges i Serra de Daró i invertirà prop de 50 milions d'euros a la millora de la xarxa viària al Baix Ter. L'objectiu és incrementar la seguretat en unes carreteres que, segons el govern, presenten problemes de sinistralitat. I precisament seguim pendents de l'incendi de Ferrara al Pallars Sobirà, un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat a una zona de difícil accés a la serra de Roques Codolles. Segueix cremant en alta intensitat i està generant rodaments cap a la cua. Les tasques d'extinció són complicats degut a l'orografia del terreny i la dificultat d'accés. Actualment hi treballen els bombers amb 11 mitjans aeris i 19 terrestres. I una tercera part dels afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet s'ha incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. L'advocada Carmen Pérez Pozo representa els veïns i també va participar en les reclamacions del col·lapse del Carmel. Ha explicat que exigiran compensacions per danys materials, personals i també econòmics. Parlant d'economia, el Banc Sabadell ha guanyat 971 milions en la primera meitat de l'any. Es tracta d'un 0,5 menys que en el mateix període de l'any passat. A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat, en l'últim període, també la filial TBS que ha comprat el Santander. Per tant, bones xifres pel banc, tot i aquesta sentíem davallada respecte al mateix període de l'any anterior.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la

0: visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
0: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Young goats in the city.
1: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
2: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
3: Si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
2: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
4: Ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
2: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
5: Crec que estem tots a una i esperant i creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
2: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic com un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
6: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
7: Celebraremos el Santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrente Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
6: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
2: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cucos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. El grup es deia The Equals. I el seu cantant era Eddie Grant. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

La cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival, realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar Batiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

Qué bonito. Batiato ens va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Va, espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les corbes. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó. En diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: be happy.
1: Records de l'estiu del 88. Aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operístic a Eloís.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Women and girls rule my world. I say the rule my world.
2: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara

Sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó de

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir... Tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és... Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

No, t'ho deia perquè ja ha passat una estoneta des del 89. Des de Granada, gran èxit del grup La Guàrdia.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir, qui creus que ha de manar? El cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

camp de nanis. El que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo. Deus.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo. Que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

that way to your heart. La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye, perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de...

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar...

0: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
2: Si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
1: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
3: Encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
1: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits, i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
4: Crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
1: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic amb un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, fons, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
5: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
6: Celebraremos el santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrent de Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
5: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
1: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Cuadril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

Grits, Balls of Fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de Love and Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on.

ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos. Potser perquè era una mica tona, atrevida. No ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, ven, devora-me otra.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 vaig veure la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i al moment que tu vulguis, al moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estat.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí. Va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Èxtasi. Extano. Èxtasi. Extano. Èxtasi. Extano. Èxtasi. Extano.
1: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
2: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bam, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tumban, que pim.
1: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
3: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció del...

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra i el seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se. Això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
1: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah. Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió d'Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que... no sabrien en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax, sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro... En una de les entregues de la trilogia es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes. Que tenia la seva gràcia. I que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: los que hay han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí. Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado, tots plegats, eh? Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar, una noche

0: no se encontró la luna.
1: Y nos dieron las 10. Era una de les cançons de l'àlbum Física i Química de Joaquín Sabina. El disc de l'any 1992, el més venut durant tot l'any a Espanya. Però aquell any, aquesta va ser...
2: La canción del verano.

i Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

No, no va ser aquesta, eh? En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige. Però va sonar molt. En mi nota soy extenso. Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, continua actiu. Segons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi han treballat fins a 34 dotacions, de les quals 12 eren mitjans aeris que han fet les darreres descàrregues abans que es fes fosc. La resta, principalment, eren vehicles lleugers, com tot terrenys, i un camió. A les tasques d'extinció i col·laboren un grup de bombers neerlandesos que es troben a Catalunya per conèixer les tècniques que utilitzen els bombers catalans. L'incendi afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. Precisament, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha explicat avui i ha dit que sembla que hi ha aquests indicis per obrir un expedient respecte, això sí, al compliment del contracte.
2: El que el Departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual actual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: I una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda a la rotonda de la C14 a Tàrrega en direcció Agramunt per pressionar el Departament d'Agricultura perquè implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació, volem dir, de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent. També reclamen que replantegi la gestió de les zones d'especial protecció de les aus, les conegudes com ZEPA. La protesta acaba just ara, a les 10 de la nit. El tall d'aquesta tarda es repetirà diumenge en un mateix punt, mentre que la setmana vinent la protesta es traslladarà a la C12 a Maials. Ho convoquen Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia, Plataforma Pagesos o Conills. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya i al litoral centre i sud. La màxima intensitat prevista serà des de demà dissabte a les 2 de la tarda i fins diumenge a les 8 del matí. Pel que fa a la calor, sembla que aquest cap de setmana, i ben bé fins dilluns, tindrem una petita treva.
0: Notícies en xarxa. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions.
4: Si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb un assonatge controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
3: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
5: Que ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
3: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa. A fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
6: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la Fideuada Popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la Fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: El Festival Gafarroc començarà aquest dissabte 18 la celebració del seu 15è aniversari amb una festa especial a la Sala Elio Gabal de Barcelona. La cita servirà per presentar l'edició d'enguany del festival que se celebrarà el 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La festa comptarà amb les actuacions de Chaqueta de Chandal, una banda molt vinculada als inicis del Gafarroc, i Panarola, un dels noms emergents de l'escena alternativa. Amb aquest esdeveniment, l'organització vol escalfar motors abans de la gran cita de setembre i celebrar 15 anys apostant per la música independent i els grups emergents. El Gafarroc tornarà a convertir el Parc del Palmar en l'epicentre de la música alternativa amb una nova edició que reunirà 6 actuacions en directe, a més d'una zona de food trucks i un mercat d'artesania, mantenint l'esperit que l'ha consolidat com una de les cites musicals de referència de Premià de Mar. Les entrades anticipades per la festa ja estan a la venda per menys de 10 euros, mentre que a taquilla costaran 12 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
11: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
12: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
13: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
12: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
14: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
12: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
15: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de La Xarxa.
16: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
12: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
17: Estàs escoltant?
18: It's D-Sound, once again, live!

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Aquests són dies per fer balanç, també, per entitats esportives, com, per exemple, parlem de Karate Kyokushin i de la bona activitat que es fa al Hukutsu Dojo de Premià de Mar. Venen de participar, ho sabem, últimament a la Copa del Món. 24 països prenien part, més de 500 competidors, i el dojo va aconseguir 6 medalles en comitè. Avui parlem d'aquesta Copa del Món i de com estan, com acaben temporada i com comencen a preparar ja tant l'estiu com la temporada vinent al dojo amb el sensei, que ha vingut a la ràdio. Benvingut, Edu Giné, com estàs?
2: Bona tarda, Marc. Tot bé, tot bé.
1: Un plaer tenir-te a la ràdio i que ens expliquis també com acaba aquesta temporada, que jo no sé si acaba o esteu en constant preparació, però imagino també que el cap ha de parar en algun moment, no? Tant el cap com el cos ha de descansar.
2: Doncs, bueno, gràcies per invitar-me un altre cop aquí a explicar les nostres aventures. I sí, com dius tu bé, realment la temporada a vegades no acaba de parar del tot. Sí que és veritat que a l'estiu relaxem una mica més, almenys un parell de setmanetes. I tot i que a l'agost classes normals no fem, no deixem d'entrenar per allò de fer una mica una pretemporada o si ja tenim objectius marcats de cara al setembre-octubre, no? Però bé, amb aquesta Copa del Món, tot i que va finalitzar i era l'últim campionat de temporada, n'hi havia, bueno, una setmana abans van fer dos tornejos infantils de la piruleta, com dic jo, on els nanos tenen les seves primeres experiències. Mm-hmm. Es va caure dos tornejos al mateix cap de setmana. I ara, ahir mateix, vam acabar tot el que era la setmana d'exàmens. I dintre d'un mes tenim dos summer camps, on un d'ells, que és el de la nostra organització, pujaran alumnes a examen.
1: Molt bé. Ara en parlarem com ha anat la setmana de posar nota.
2: Doncs és una setmana dura, perquè, clar, és un procés on a molts no els pots convocar. Hi ha una realitat que tenen que estar preparats. Altres, que són molt poquets, però penquen perquè aquell dia doncs, no han estat suficientment avispats, inclús sabent que podien haver realitzat bé el treball, però els nervis, la situació... Però la gran majoria assoleix el que és la promoció del grau, no? Uh-huh. Però és una setmana molt especial perquè és posar-li la cirereta a tot el treball que portes fent i sobretot a l'àrea infantil és una passada. És tota una festa i no n'hi ha res que pagui aquelles cares dels nanos quan reben el seu grau, la il·lusió de tota la temporada treballant, perquè jo realment, la meva filosofia a l'escola és fer un examen per any. No els vull mantenir a l'escola, com a vegades passa amb altres disciplines o amb altres, que és molt respectable, però és com ho porta cadascú, de fer diversos exàmens a l'any i on els mantens a l'escola motivats pel color que van guanyant.
1: Per trimestre, no?
2: Sí, per trimestre. Aquí cadascú que faci el que vulgui o el que pot, però jo m'estimo més que assoleixin altre tipus d'objectius i que estiguin motivats perquè, mica en mica, pas a pas van assolint.
1: Uh-huh. Perquè ens en fem una idea, ara que t'estem escoltant i la gent també que està escoltant la ràdio o veient aquest vídeo a través dels diferents canals de Premià Media, com s'ho troba un karateka que viu aquesta setmana d'exàmens, entre exàmens i què veu? Veu la seva aula habitual amb un jurat, amb vosaltres? És a dir, quines sensacions té el cos? Com ho feu?
2: Doncs les sensacions són molt diverses. Qui porta més temps, qui és més experimentat, ja sap com funciona la filosofia del tribunal. I, de fet, els tinc que preparar perquè durant 10 cops, 9 cops, que són els que s'examinen al meu dojo, després passen al tribunal. És com una mica d'entrenament al llarg dels anys perquè s'acostumin després a un altre tipus de tribunal que amb la mateixa metodologia es valorarà de cara al cinturó negre. Però aquí, qui a lo millor pateix més, per dir-ho d'una manera, és qui veu la novetat sent de blanc a taronja, que és el nostre primer canvi de grau, aquests primers graus de novel, on et veus amb, ostres, més solemnitat. Et trobes amb la mateixa classe, amb la mateixa atmosfera, però sí que és veritat que saps que en aquell moment és, per dir-ho d'una manera, com un entrenament on s'està jutjant i no pots pencar cap de les combinacions o preguntes o treballs que se't manin fer amb el tribunal que el conformem, en aquest cas, tots els cinturons negres del dojo.
1: I els coneixen, ells?
2: Sí, clar. Molts
1: s'entrenen. És a dir, que el dia a dia el tenen també.
2: Sí, els adults sí, perquè tots el tribunal que conformen, a dia d'avui som tres, però els adults sí, perquè entrenen entre ells. Els nanos més petits sí que s'acostuma a... es coneixen de veure's a les competicions, perquè a vegades així fan la tasca de coach, però sí que és veritat que, clar, de trobar-te el teu instructor habitual, poden donar les instruccions a cop i volta, oye, hay tres senyores que nos están mirando raro. Aleshores, doncs, és diferent, però tot bé.
1: Clar, entenc que cadascú porta el seu ritme, també, no? I cadascú hi dedica el temps, l'energia que pot, que li ve de gust. Algú farà, com deies abans, no? Amb més intenció, per preparar-se, per competir, perquè li agrada, i algú s'ho prendrà com una activitat extra més a sumar a la seva experiència vital. Tenint en compte tot això, quin nivell creus que esteu assolint al dojo, Edu? Perquè imagino també que aquí hi ha uns barems, no? Uns mínims, uns màxims, i després també, evidentment, ho veiem a competició, no? En aquesta Copa del Món, els karateques surten amb 6 medalles perquè també es posen a prova amb d'altres, no? Quin creus que és el nivell que teniu?
2: Jo, modestia a part, tinc a dir que tenim un bon nivell. Però, clar, això és a base de picar pedra molts anys, de treballar amb silenci i treballar molt, i quan no surten bé les coses seguir treballant i apostant per la nostra línia de treball i creient en les nostres possibilitats i, òbviament, generar més oportunitats de cara a que, encara que surtin bé o malament les coses, sempre tinguis un repte a fer, bé de tipus formatiu o bé de tipus competitiu. No tothom competeix, però sí que és veritat que si la teva formació no la portes bé, allò reverteix directament també sobre alguns factors competitius. Amb el que, bé, la gent, sincerament, s'ho pren en sèrio. Sí que és veritat que hi ha gent que sent més integrada en la seva activitat, com deies tu ara. Hi ha gent que és una activitat on es troba bé per la seva vida. Hi ha gent que és el seu model o la seva vara de medida de la vida. Com podria ser jo mateix, però ja n'hi ha gent que porta molts anys i diu, hòstia, jo no me veo sin hacer karate. Perquè la tenen molt, molt interioritzada.
1: I una filosofia de vida.
2: Sí, La veritat és que són, com hem parlat altres coses, es regeix per valors universals, però sí que hi ha un factor humà que, de col·lectiu que és molt maco i això també enganxa molt.
1: Que bo. Quins Summer Camps, deies, no?, que teníem aquestes properes setmanes per endavant, no?, que en teniu un parell.
2: Sí, tenim un parell ara el cap de setmana, el 1 d'agost, tenim el Summer Camp Barcelona, que és un Summer Camp molt, molt xulo, que el porta el sensei Jonathan Tineo, i és un Summer Camp referent aquí a nivell mundial, però sí, perquè ve tothom, o sigui, no sé si hi havia 30 països confirmats, i està... està molt, molt dirigit de cara a lo que és el combat a competició. Són 3 dies que es fa aquí a Santa Susana i la veritat és que ens ho passem molt bé, però és molt, hi ha que patir, és molt exigent. I després tenim el de Benasque, que és el de la nostra organització, de Kyokushin World Federation, que a més són, a vegades portem gent per examinar-nos si els tinc preparats i els porto de cara a que facin el seu segon grau de marró o el seu cinturó negre, o segons l'escala de cinturó negre a la que puguin accedir.
1: Va molta gent al dojo?
2: Doncs aquest any posem uns 12-13 alumnes.
1: O sigui que està... Amb diferents reptes, cadascun d'ells.
2: Sí, la gran majoria puja per gaudir del curs i disfrutar, perquè també és un curs on estàs entrenant 4 cops al dia, i els que els examinem, doncs, al final de l'últim entrenament toca a l'examen, quan ja estàs una mica més rebentat. Però és un cos molt maco perquè allà l'entorn al Pirineu Aragonès és, allà venes que és una passada.
1: T'ha d'agradar molt també, Edu, perquè evidentment si hi participes la implicació és màxima, no? Què creus que té el karate que fa que, com explicàvem, no? Molta gent ho visqui com una filosofia vital, ja pràcticament, no? Jo no puc viure sense fer karate, no?
2: Doncs això, jo crec que no et dones compte fins al cap d'uns anys. Hi ha gent que diu, amor a primera vista. Jo sí que és veritat que amb l'estil va ser com una mica... Hòstia, això m'agrada molt. Va ser una idea, quan vaig apuntar de petit, va ser una idea de les pel·lícules. Jo dije, yo quiero ser el de contacto sangriento. I arribes i et trobes una altra realitat, no? i t'encaixa per la intensitat. Per la intensitat, per l'exigència, pel col·lectiu que et trobes, per l'exigència, i perquè al final suant karate i patint amb els companys també et dones compte de moltes realitats. El karate no para de posar-te o de donar-te cops de realitat de que sempre pots millorar o sempre hi haurà algú millor que tu o sempre et pots exigir més o tens que treballar més. Aleshores, si aquest model de o filosofia de vida t'agrada, és una eina que constantment estàs utilitzant a la teva vida.
1: Que bo. Avui parlant amb l'Edu Giné, és el sensei del Hokutsu Dojo de Premià de Mar, on s'hi fa karate Kyokushin. Tenen nova seu, ja ho sabeu, al carrer Jacint Verdaguer. I venen de participar a la Copa del Món, on 6 competidors van aconseguir medalla en comité. Hi havia 24 països, Edu, més de 500 competidors. I ara justament que parlàvem d'aquesta vara de mesurar, d'on tenim el nivell, no? Si ho estem fent bé, si no, si el karate ens premia o no. Jo crec que vau sortir molt satisfets, no?, d'aquesta Copa del Món.
2: Jo estic molt content. Jo, sincerament, independentment dels resultats, perquè pujàvem 11 integrants, es van assolir algunes categories, concret de comitè, com bé deies. A Cata no van poder rascar res, força complicat, però tots han fet una tasca impressionant, perquè porten ja no només la preparació i les competicions que...

0: mateixa, de la, del mateix àmbit competitiu, no? A les mateixes instal·lacions, allà a Mediz-Zorroza. I els altres, estic molt content perquè són nanos que els hem vist créixer. Alicia, l'Helena, la Montserrat, el Santi... a tots els nanos, la Maya, o sigui, no em vull deixar ningú, el Martí, la Mireia, Sònia, la Rosa, els he vist créixer, molts d'ells com a companys, altres com nanos que hem estat entrenant des de petits, i veus que arriben a una Copa del Món i, hòstia, els planten allà després de 3, 2, 4 combats, depenent de les categories, deixant-s'ho tot, patint molt perquè s'han emportat hòsties, s'han donat hòsties, però també ens hem emportat hòsties, parlant malament, i com a una competició de màxim nivell, han estat a l'alçada, sent tan joves, de gestionar molt bé totes les emocions que comporta aquest tipus d'esdeveniment.
1: M'agrada molt perquè ho tenim tan normalitzat que no ho destaquem, però també és veritat que hi ha karateques nois, karateques noies, així com a vegades hem de parlar de... hem de fomentar el futbol femení, no? El dojo no passa.
0: Ostres, aquí ens ficaríem en un debat guapo. Ja m'invitaràs un altre cop quan vulguis fer aquest debat, però jo amb el karate, és curiós, no m'he trobat... Això sí que és veritat que n'hi ha més pràctica masculina, però els barems, o sigui, de pràctica estan molt iguals. Hi ha molts factors socials, de barri, inclús de països. Hi ha països que trobaries que, ostres, les noies per un cantó, els nois per un altre, són altres històries. Però jo, jo normalment em trobo que, si tinc que posar uns percentatges així una mica grosso modo, estem a un 60%, 60 nois, 40 noies, i el dojo depèn de la temporada. Estem molt iguals, però també, per exemple, ara mateix, si parlem de la competició, les noies són les que més ens competeixen. Aleshores, bueno, també va per èpoques, després quan arriben les noies a certes edats, n'hi ha un repunt dels nois, després el filtre de quan arriba als 18 anys, on ja les faves són sense cap tipus de protecció, hi ha un canvi, que digo jo, la llei de l'embudo, i ahí sí que el més fort mentalment és el que passa.
1: Clar, clar, clar.
0: Però que ara, quan... tenint una equitat entre nois i noies.
1: És fantàstic. Ara, quan començaves a parlar de noms, no? que han fet pedrera i des de petites formen part del dojo i anem veient com evolucionen els noms, destaquen molts noms femenins. I és una cosa que ho tenim normalitzadíssim i és el que ha de ser, no? Tant a l'esport com a la vida, eh? Tant al karate com a la resta.
0: Jo, si et dic, si tinc que donar-te un missatge, aquest debat que a vegades em trobo... Bueno, que es pot obrir, però que a vegades crec que s'exagera una mica, amb el karate no me'l trobo. Jo, de fet, molts cops ho dic, la meva primera sensei va ser una dona. Sí que és veritat que era una època on era una activitat totalment masculinitzada. Però era de les poques sensei d'Espanya. T'estic parlant de principis dels anys 90. Però sí que, mica en mica, les dones s'han anat integrant més. Així que dintre del món del karate, a lo que són els grans mestres o la part directiva de les organitzacions, per altres factors hi ha més homes. Però sí que cada cop van minant més les dones. I està bé. Però al final, el millor és el que té que estar allà dirigint, sigui home, sigui dona.
1: Molt bé. I com tanqueu el curs, que ja hem dit, entre cometes, perquè el curs no es tanca mai, perquè ja estem pensant pràcticament en la pretemporada de setembre-octubre, en aquest Summer's Camp i en el que tindrem a l'estiu. Però quina nota li poseu, Edu? Tenint en compte, a més, que hi ha hagut totes aquestes novetats, no? També un canvi de seu, tornar a obrir una persiana, gimnàs propi, reforçar aquesta imatge, no? També reforçar la família. Com ha anat?
0: Doncs molt content. Ha sigut una temporada agotadora, però espero que la següent sigui encara més agotadora. Perquè, com deies, casa pròpia, ho he notat amb la gent. La gent arriba allà, s'ho veu més casa pròpia i gaudeix molt. Però tenim que seguir amb la mateixa o més il·lusió amb la que vam superar la dificultat de l'any passat, tenint seu pròpia, i no hi ha mal que por bien no venga. Tot el que va passar, hòstia, en 15 dies solucionar-ho tot perquè ens tancaven al gimnàs, doncs ara mateix la veritat és que la il·lusió és màxima i bé, és seguir treballant, seguir fent doncs, els 4 feinetes que tenim que fer de millores del dojo a nivell estructural i seguir preparant el que és el curs que ve a nivell formatiu.

0: actiu com els reptes competitius que ens vinguin.
1: En el cas del dojo, aquella frase de si fas una bona sembra, pots recollir bons fruits, aplicaria, no? Perquè per més que hagis hagut de córrer, que en 15 dies hagi de solucionar-ho, la bona feina feta al llarg dels anys també ha tingut recompensa, no?
0: Sempre hi ha una recompensa. El que passa és que a vegades et tires sembrant molt i a lo millor no reculls res, que és el que també els hi dic. Teniu que tenir molta paciència, perquè aquí ja pots preparar, pots tindre moltes esperances de, però no et garanteix res, però no et pots quedar amb la gana, amb les ganes, o de saber que no ho has intentat, de que estàs allà.
1: Què passarà a partir de setembre, octubre? Què teniu enfilat?
0: Doncs ara mateix hi ha un parell de competicions internacionals que tenim que veure si anem o no anem, depenent també de molts factors. Estic esperant la data concreta d'un campionat de Catalunya, de cadets, en el que és l'àmbit competitiu, i tenim l'internacional de la Nintai, que ens ho van confirmar concretament ahir, que és el desembre. L'any que ve tenim un campionat del món a Saragossa i un altre europeu que sé que caurà a Espanya, perquè depenent de les organitzacions que t'inviten o la teva mateixa, et toca un país o un altre. I a nivell formatiu, doncs sí, tenim cursos tècnics confirmats, que depenent del perfil de l'alumne també et fas. Però sobretot el que has de preparar és la programació del que ve, perquè els nanos segueixin pujant al nivell tècnic, que ha estat molt bo aquest any, i tinc que seguir apostant per aquesta línia, principalment la formativa, sempre.
1: Mm-hmm. Vitoria i Saragossa estan a l'ull de l'huracà, no?
0: Doncs sí, aquest any la nostra organització sí que la veritat és que se li ha la manta a la cabeza. Normalment tenim que viatjar fora, si no és Polònia, Aràbia, Estònia, o vas a Holanda, com va ser fa un parell d'anys, depenent on és la seu dels campionats europeus o mundials, i l'any que ve toca Saragossa. La veritat és que aquest cop que hi ha estat la Copa del Món a Vitoria, per mi ha estat molt especial. És una ciutat que per moltes coses personal tinc, ja no només coneguts d'altres dojos allà, la família, com dic jo, Jinjiang, del dojo Jinjiang, que són uns grans professionals, sinó que també per altres coses personals, que no me vull extendre aquí, doncs ha estat molt especial poder assolir aquest repte allà.
1: Que bo. També vas fer una gran Copa del Món a nivell personal, Edu?
0: Jo estic molt satisfet de com vaig poder desenvolupar la meva Copa del Món. I, hòstia, em vaig trobar competidors molt complicats. Em vaig trobar el que podria dir humildament, sense menys valor, perquè la veritat és que era una categoria depredadora, dels més complicats. O sigui, vaig acabar molt fatigat. Un turmell me'l vaig rebentar a la semi i vaig arribar malament a la final. Però vaig acabar molt fatigat. Els 4 dies després no volia saber res. O sigui, estava apàtic. O sigui, estava molt rebentat.
1: Sense energia.
0: Però molt satisfet. La veritat és que va ser molt emocionant.
1: Ha sigut el teu millor any?
0: Mira que secciono la meva carrera esportiva quan vaig començar, tots els anys d'absolut, i al màster. Si tenim que assenyir-nos a lo que és els resultats, ha estat la millor, ha estat molt bèstia. Sí que és veritat que el nivell d'exigència que he tingut ha estat molt fort. O sigui, inclús en 15 dies dues competicions, com va ser fa poc, amb l'Europeu del Campionat d'Espanya, sortir fora, i no queda una altra. En aquest PC se tiene que mojar el culo. És així, no? Però ha estat bé. La veritat és que estic molt content per lo que és el rècord personal en aquest cas. I bé, ara toca, de moment, descansar una mica al cap. Però estic força content, la veritat.
1: Que bo. Molts ors i el bronze també de Riad, que tots recordem i que n'hem parlat també aquí a Premià Mèdia. El curs vinent, a nivell competitiu per tu, ara parlo individualment, ha de ser igual?
0: Hauria de ser igual, però com et dic, tinc que fer un pensament. Aquest any pujo a la cinquena planta, als 50 anys, i tinc que pensar, porto molt acumulat, i vull pensar, n'hi ha 4 reptes que sí que m'estan poniendo los dientes largos, i tinc que pensar-ho,
1: Molt
0: tinc
1: bé.
0: Que pensar-ho.
1: Doncs et deixarem descansar, Edu, i mentrestant estarem pendents també de les teves decisions. Anirem seguint tota l'activitat al dojo. Us agraïm també moltíssim que sempre tingueu una estona per la ràdio, perquè ens agrada molt explicar la realitat esportiva també de Premià de Mar, i no només esportiva, perquè també social, acaba sent un pol d'atracció també important a nivell social, i avui n'hem fet balanç i repàs amb el sensei del dojo, l'Edu Giné, aquí, com sempre, doncs agraïm moltíssim que passi per pels estudis i per fer tan bona feina, a nivell formatiu, a nivell humà i a nivell competitiu també, evidentment. Edu, gràcies, que passeu molt bon estiu i bones vacances.
0: Com sempre, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres històries.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo pel setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
3: Ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Hem canviat el que és el internament. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem amb tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor, però sí que el que és veritat és que nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de crear ja de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat i a més de fer-ho de manera periòdica per començar a treballar el que és el funcionament de la situació de l'auditoria per poder-la presentar i també de començar a treballar la nova reglamentació de cara al 2028 per poder-ho treballar.
2: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia obrim secció, atenció, amb la policia local, policia de proximitat, perquè ens donin consells, perquè ens facin advertències i sobretot també perquè ens expliquin el que està passant a Premià de Mar i de quina manera podem ajudar també a tota la ciutadania. Avui parlarem de gent gran i ho farem amb en Toni García. Què tal, Toni? Benvingut a la ràdio.
3: Bon dia, Marc.
2: Ens fa il·lusió tenir aquesta secció amb la policia local, que al final és la nostra policia de proximitat i és qui coneix realment el que passa al carrer, amb la qual cosa veniu a la ràdio i ens expliqueu tot allò que sigui interessant per conèixer de cara a la ciutadania.
3: La veritat és que superencantat d'estar aquí amb vosaltres. Ja feia temps que això igual havia d'haver succeït i, bueno, encantats de poder ajudar la gent gran en aquest tema.
2: Doncs avui parlem justament de gent gran, no?, que evidentment també és una part de la societat més vulnerable, que amb el pas dels anys també et vas adonant que els teus doncs reflexos, la teva confiança, no?, el teu viure en societat va canviant, no?, va evolucionant i també hem d'anar amb compte a vegades.
3: Correcte. La gent gran és la persona més vulnerable que tenim, tant per físic i psicològic en alguns casos i mobilitats reduïdes. Evidentment, en aquest país, pues, ens estem trobant de que les persones que cometen els furts van de cara a lo més fàcil, i lo més fàcil per poder treballar ells és, pues, atacar la gent gran.
2: Doncs avui consells i advertències de cara a la gent gran, que també té la ràdio com a referència i com a mitjà de comunicació. Avui els donarem consells. Per exemple, aquests dies són dies importants a l'hora de cobrar la pensió. Toni, correcte, és com el primer tip, el primer consell que donem a l'hora d'anar al caixer del banc i treure el que es cobra de pensió, no?
3: Correcte. Nosaltres diem sempre que la gent gran sempre, perquè ens trobem que hi ha gent que treu tota la pensió amb efectiu i hi ha gent gran que no, que va traient, pues, cada dia va al banc i treu una quantitat de diners. Demanem que sempre vagin acompanyats d'una persona, un familiar, si han de treure quantitats grans de diners. Per què? Perquè normalment el tipus de delictes o furts ens trobem que fan això. Estan al costat, al voltant, observant, a veure quina persona treu més diners. I llavors s'aprofiten d'això.
2: Hem de dir, evidentment, també, que la gent que se'n vol aprofitar té molta capacitat, no? És a dir, tenen molta capacitat d'anàlisi, ràpidament clitxen, no?
3: Sí.
2: Aquella persona gran que tu imagines qui m'estarà seguint a mi o qui estarà pendent de mi, doncs potser més gent de la que ens pensem, no?
3: Clar,
2: malauradament, no?
3: Sí, al final nosaltres tenim confiança i ens pensem que al voltant tot és gent, que tot és bona i és al contrari. Aquesta gent es dedica a això, estan superpreparats i no paren, vull dir, van traient sistemes nous i al final nosaltres sempre diem que la gent gran el que ha de tenir és molta desconfiança amb el seu voltant. Si li pregunten coses, hi ha gent més jove que li poden preguntar, ningú va una persona gran a preguntar-li que res, ni a veure si hi ha un comerç, no. És perquè l'estan estudiant i és la manera més fiable per ells de treballar.
2: Doncs a l'hora de cobrar la pensió, els consells que ens dona la policia local és que no traiem una gran quantitat de diners, que anem acompanyats.
3: Correcte.
2: I també hi ha una última que m'agrada molt quan fèiem la prèvia, Toni, que m'has dit el número PIN. Hi ha un truc també per recordar,
3: sí,
2: sempre el número PIN i que, en aquest cas, la gent gran o qualsevol altra persona que vulgui, pugui tenir sempre mal el número PIN sense haver de tenir el numeret allà guardat que algú el pugui veure, no?
3: Sí, Marc, jo sempre els dic, que faig xerrades a nivell de tot Catalunya, de que una manera molt simple i per en recordar-se és, els que tenen telèfon mòbil, és agafar el número d'un mòbil d'una persona que ja no estigui entre nosaltres, perquè és on sempre ens en recordarem, i les quatre últimes xifres, o les primeres, els dígits, posar els del número de compte o de la targeta. Per què? Perquè ningú sabrà quina és la persona que tu trobes a faltar. I és una manera de sempre portar-ho, apagar-lo, i ningú pot accedir-hi.
2: Molt bé. Doncs pel que fa al cobrament de la pensió, aquests serien els consells que ens dona avui la policia local, però també hi ha més coses pel que fa a la gent gran. Ens deies, Toni, que malauradament també molts d'ells a vegades estan sols a casa, no?, i
3: correcte,
2: truquen al timbre, no?
3: Correcte. Això és molt sovint. Nosaltres sempre diem que si truquen al timbre no obrir mai la porta, sempre mirar per la mirilla o posar el sistema de seguretat de cadenat i poder entrar, obrir la porta i mirar a veure qui és. Si són personal, per exemple, d'empreses privades que venen a veure la llum o... Normalment sempre posen un cartell en els edificis o en les comunitats dient que tal dia passarem a fer la lectura de la llum, del gas... Llavors ja ho tenim això solventat, qui vingui en allà. Si obrim la porta per malauradament i ens entra algú, pues no deixar-los passar. Si ens diuen que volen passar per mirar la lectura, que s'identifiquin, i si no ho tenim clar, és la nostra casa, i si no volem que passi, per molt que ens digui, no el deixem entrar, i si no, trucar a la policia o a Mossos d'Esquadra ràpidament.
2: El missatge, al final, una vegada més, és desconfiança, no? Que a vegades Correcte. Confien molt en la raça humana i, evidentment, també hem de tenir un missatge d'optimisme, no?, i de positivisme, però depèn de quines situacions més val desconfiar.
3: Sí, sempre ens ajudarà a... com a persones, millor la desconfiança, perquè és el que ens dona la garantia de no caure amb les... Bueno, ells sempre van molt ràpid, em van fent preguntes i et fan un lío, i al final la gent gran hi cau. I et pregunten, estàs sola ara? Sí, sí, estic... I sempre donen molta informació. No, els meus fills han anat a treballar, ara estic sola, ja està. Li has donat un ítem a la persona que està allà, que si vol entrar una miqueta amb força... pot entrar. Intenten no fer-ho perquè, clar, el tipus de delicte canvia. Però ells són molt hàbils i al final... I sempre el que diem, ningú et cobrarà amb efectiu. Si deixem entrar algú i ja fa una lectura, mai et dirà, m'ha de pagar 150 euros per... No, no paguem mai res a ningú. Això hi ha un rebut i ho passen per la caixa o pels bancs i ja ho fan directament. Nosaltres, això sí que quedi molt clar, que no hem de pagar mai res a ningú.
2: Uh-huh. Doncs intentar no obrir la porta, sobretot si estem sols a casa. Si és una companyia que nosaltres tinguem contractada, segurament ens avisin abans, no?
3: També,
2: o amb la qual cosa veiem també algun paper a la porteria o a la porta com a avís, i sobretot no fer pagaments en efectiu, perquè això ja no es fa.
3: No.
2: Directament ja t'ho treuen del rebut del banc.
3: Correcte, no es fa això.
2: Mm-hmm. Molt bé. Més coses també, Toni, que em deies. Per la gent gran que té mòbil, també últimament s'estan posant molt de moda les estafes a través del telèfon mòbil, a través de missatges. Hi ha diferents enllaços i si cliques i poses les teves dades personals, malament.
3: Correcte. Ens estem trobant amb trucades telefòniques que la gent gran comença a donar molta felicitat, a facilitar moltes dades, com DNIs, alguns donen inclús números de cartilla. No hem de fer res d'això. Les nostres dades ja les tenen, les empreses que tinguen contratades ja les tenen. No hem de facilitar res per telèfon. Això quan ens truquen i parlem amb un operador al costat, que després et diuen, bueno, ara et trucarà un número i has de despenjar automàticament, ja poden accedir-hi. I amb el tema de SMS o WhatsApps, ens fiquen uns enllaços, com pot ser DGT, els trobem molt, però després, quan és al punt, és un número o un nom molt raro. Si cliquem, estem donant també un accés perquè ens puguin entrar en el nostre telèfon mòbil i cobrant-se, pues, si poden accedir als bancs o això, un pagament. O nosaltres cliquem dient que sí, perquè ens enganyen, dient que tenim una multa, i al final li cliquem i ens l'anul·len. Uh-huh. Llavors, els bancs, això sí que ho hem de dir, no es fan responsables, perquè aquí no hi ha hagut cap tipus de força ni res. Nosaltres li hem donat tot l'accés, que és clicant, nosaltres. Per tant, els bancs no paguen les assegurances ni res.
2: Avui parlem de gent gran que està menys acostumada, o en la seva majoria està menys acostumada als telèfons mòbils, als missatges, a navegar per internet fins i tot i a clicar enllaços, i potser per això donen més i faciliten més les seves dades, però també és veritat que cada vegada està més complicat, eh? Reps un missatge directament del teu banc,
3: Correcte.
2: Que és una estafa. És,
3: sí.
2: Ja fins i tot si ets jove, hi ha dies
3: Pots
2: que
3: caure.
2: Penses... És que podria caure jo, que no ha de caure el meu avi, no?
3: Sí, sí, sí, això és correcte. Per això sempre, inclús als bancs, jo tinc constància, perquè ens ho diuen, de que ells envien correus electrònics i tot directament, de que no acceptin res, que no cliquin res, que es facin passar pel banc, res. Ells es posen en contacte directament amb els seus assessors dels bancs, per tant ja els estan donant una fiabilitat que no han de clicar res.
2: Molt bé. Avui tenim a la policia local amb nosaltres, a Premià Mèdia, amb el Toni García, repassant consells i advertències per la gent gran. Dèiem, Toni, la policia de proximitat. Vosaltres trepitgeu molt de carrer i a la via pública també és important donar algun consell a la gent gran per a aquella gent, per exemple, que se t'acosta, sobretot també missatges de doncs, no portar el bolso obert, no? O allò que dèiem, que no se t'apropi ningú que tu no coneguis perquè si s'apropen gaire, desconfia.
3: Sí, bueno, això són els típics, els furs dels que els diuen els teletubbies, la taca, la siembra... Llavors, què passa? Van buscant persones que van amb cadenats d'or, rellotges de, bueno, bastant cars, i és molt fàcil. Ells s'apropen, van dues persones, sobretot van noies, i quan identifiquen a la persona, s'apropen, li comencen a dir que la coneixen, que si no se'n recorden d'ella, que fa molt de temps que vivien aquí, comencen a agafar les mans... Clar, la gent gran, normalment, tot aquest carinyo que reben per algú ho donen superpositiu. Jo dic que quan vagi a fer algú això i no saben qui és, que li diguin no conec i no t'apropis i ja està, no passa res, més val quedar-se vermell un cop, aunque després sigui veritat, que no. I si continuen, que fiquin un crit ben fort on estiguin, si estan enmig de la Gran Via en aquest cas, que cridin socorro, policia, que algú dels vianants que anyeixin per allà, o inclús nosaltres, si estem a prop, ens podem apropar i identificar aquestes persones. Però sempre tornem al mateix, desconfiança de qualsevol persona que se'ns apropi amb aquest interès o aquesta acció de volguent-se fer recordar que ens coneixen, et toquen el cabell, llavors et treuen la cadena... Van molt ràpid, o sigui, són professionals.
2: És el
3: estan
2: que dèiem,
3: acostumats a això.
2: D'aquesta habilitat, no? A mi em sembla mentida que en tan poc temps puguin sostreure't una cadena o un anell o el rellotge, però sí, realment passa.
3: Sí, sí, és que és superfàcil. Ells es dediquen a això, vull dir, ells s'entrenen. I cada vegada és molt més fàcil. És que en un minut t'han desplomat tot el que portis i no t'adones.
2: Ens parlaves de furs com l'atac als teletubbies o la sembra. Ens ho podies explicar ràpidament,
3: sí,
2: Toni?
3: Sí, el de sembra s'estem donant amb el tema de molts supermercats del voltant, que vas amb el cotxe, estaciones, i quan has recollit tota la compra que l'estàs introduint en el cotxe, va una persona, tira unes monedes pel terra i et diu que se li han caigut unes monedes. Clar, tu penses, ostres, clar, n'hi ha 2 o 3 euros, surts del cotxe, ai, gràcies, les agafes, i per l'altre costat, per la porta de l'acompanyant, la obre una altra persona que t'agafa el bolso, el portàtil, el que portis en aquell moment, tu vas tan tranquil·la perquè el teu cap està pensant en aquelles monedes i quan et fiques dins del cotxe, aquella persona que t'ha dit això ja no està davant i l'altra ni l'has vist. Agafen un cotxe i marxen del lloc.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
2: I això està passant quan poses, per exemple, la compra al cotxe,
3: sí,
2: no? En
3: correcte.
2: Un moment que tu estàs fent una altra cosa i de cop i volta la teva atenció se'n va cap a aquelles monedes,
3: sí,
2: no? I no te n'adones.
3: Al final és l'atenció, et distreuen i el nostre cap, perquè és així, va pensant en allò. I ja no te'n recordes del que portaves en el cotxe, si t'has deixat el moneder... Llavors també hi ha moltes persones que fan lo del típic de l'escombraria, que baixen amb l'escombraria, igual la porten en el cotxe a dins, la treuen, surten i hi ha alguna persona esperant en el contenidor i et diu que no pot obrir-lo, està una estoneta allà fent una miqueta de força, com dient que no va, tu l'ajudes i mentrestant també una altra persona t'obre la porta al darrere i et treu tot el que portis dins del vehicle. Això és més ja gent... Amb gent gran no acostuma a passar. És més gent que va cap a la feina a primera hora, que van una miqueta també dormits.
2: Adormit.
3: Ningú pensa que quan vagis a deixar l'escombraria en els contenidors n'hi hagi algú esperant-te perquè et prengui tot això, però sí que passa, eh?
2: Uh-huh. I, evidentment, s'ha de denunciar la policia.
3: Correcte, sempre s'ha de denunciar. Per què? Perquè, si no, estadísticament no sabem què passen aquestes coses en el municipi. Quan es denuncia, sempre diu la gent, va, si no val per res. Bueno, no val per res perquè... pensem que no es trobarà. Però sí que val per una estadística, perquè si en algun punt del poble s'estan fent aquest tipus de furs, ja sabem que ja 8 vegades ha passat això. Bueno, doncs es pot incrementar més la vigilància perquè ja sona. Si no es denuncia, sempre la gent et diu, oh, si aquí ha passat... Doncs nosaltres no tenim constància. És per això, el tema de denúncies és per tenir una estadística també de la zona de que hi hagin els delictes i poder treballar-ho i tenir més vigilància.
2: No tant per recuperar l'ordinador, que potser sí, no?
3: Potser sí, depèn, evidentment.
2: No se sap
3: mai. No, es recuperen bastants, també. Passa que no és el moment. si no l'agafes infraganti és complicat, però sí que es recuperen bastants subjectes.
2: Clar. El proper dia també parlarem de furs, Toni, però abans d'acabar, els teletubbies, que m'ha cridat l'atenció. Què són els, el fur dels teletubbies?
3: Bueno, els teletubbies és, com diu, sortia la sèrie aquesta de TV3, que era que sempre anaven movent-se, doncs et fan una abraçada, que normalment són noies, ah, com està, no sé què, vinga, no sé què, i et treuen la cadena d'or molt fàcil, perquè com que t'agafen per darrere del coll, tenen una habilitat sorprenent per treure't el... bueno, per treure't la cadena. I llavors t'agafen les mans i et treuen a l'anell, i no te'n dones ni compte, perquè tornem a lo mateix, la nostra ment o el nostre cap està pensant, qui és aquesta persona que m'està abraçant? Si no la conec de res, però clar, no notem que ens estan traient les coses, perquè nosaltres estem pensant en una altra cosa. Per això, el millor és... no t'apropis. Si no conec, no et dono aquest espai perquè puguis tirar-te a sobre i desconfiar. Tornem al mateix.
2: Molt bé. Doncs avui hem fet aquesta primera secció amb la policia local. Agraïm al Toni García que hagi vingut a la ràdio a explicar-nos-ho. A més, amb aquesta manera que ell comunica, també, tan pròxima, justament. Avui hem parlat de la gent gran. En propers capítols, els propers mesos, anirem parlant també d'altres qüestions, no, Toni? De seguretat vial, sí, de joventut, del que faci falta, no?
3: Hi ha molts temes per tocar i perquè la gent, bueno, aprengui i vegi com funciona tot.
2: Doncs un plaer, Toni. Anirem també coneixent altra gent de la plantilla de la policia local que passi per aquí i ens expliqui diferents qüestions amb aquests consells i advertències. Que vagi molt bé. Fins a propera, Toni.
3: Moltes gràcies, Marc. Bon dia.
4: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: El tòtem misteriós que va aparèixer fa uns dies a Jacint Verdaguer va motivar abans d'ahir una pregunta al ple del PSC i va servir perquè el regidor de Comerç, Xavier Gatius, expliqués com s'ha pensat procedir en l'adopció del nou model viari d'aquest carrer després que el seu tram central passi a ser només per a vianants. Gatius va justificar la instal·lació del tòtem en una triple funció: evitar les sancions als cotxes que hi entrin, evitar els accidents i també una funció informativa, perquè el tòtem es podrà utilitzar com a suport per a comunicacions i promocions. Segons el regidor, la tria d'aquesta opció s'ha fet per una qüestió de sentit comú.
6: Si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs estan totalment ja desaconsellades perquè tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és amb una zona d'accés controlat, amb control de càmeres i senyalitzar-ho de la millor manera possible.
5: Més enllà d'aquesta explicació de Gatius al ple, també s'ha previst iniciar la setmana vinent una operació per comunicar als veïns i comerciants del carrer com han de tramitar ara l'alta perquè el sistema d'identificació que s'adoptarà amb les càmeres els permeti el pas amb el cotxe per la zona restringida. Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo per setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei amb vistes a una eventual reobertura de contenidors i amb vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
7: Encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient que també s'està posant en això. Estem tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor. Nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat de la situació de l'auditoria per poder-la presentar.
5: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors. 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten als ajuts de la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Els números es van presentar ahir durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera, com Premià de Mar, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per un barri diferent. Aquest dimecres el ple municipal va ratificar el paquet de projectes premianencs i l'alcalde Rafa Navarro es mostrava confiat.
8: Crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre, vull dir que la feina de base està ben feta.
5: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60% i l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Després de més de 15 anys d'embolic urbanístic i judicial, a Mataró podrien estar molt a prop de resoldre la situació de Can Fàbregas, la finca on un dia s'hi havia de fer un corte inglés. Ahir l'Ajuntament anunciava un acord entre el consistori, l'empresa municipal Pumsa i l'empresa El Corte Inglés per tal que Mataró compri la parcel·la al Corte Inglés per 11,7 milions d'euros. Segons explica a la nota de premsa, després d'assolit aquest principi d'acord, ara comença tot un periple administratiu que hauria de desembocar en la signatura de la compra-venda abans del 31 de desembre d'enguany. Amb la compra-venda queden en suspens totes les accions judicials iniciades des d'una i altra banda i a partir d'aquí, quan la finca torni a ser municipal, la intenció és convertir-la en un àmbit estratègic com un equipament municipal, que seria la reconstruïda nau de Can Fàbregas, una zona verda, un aparcament subterrani i una zona d'activitat econòmica. Val a dir que el cost de l'operació per a l'Ajuntament no serà només d'11,7 milions, perquè s'estima que la reconstrucció de Can Fàbregas podria costar 4 milions més. Celebrem Santa Anna amb una fideuada aquest cap de setmana. Manel Ferrer.
9: L'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió celebrarà aquest dissabte una nova edició de la fideuada popular amb motiu de Santa Anna. La trobada tindrà lloc al torrent de Santa Anna, on a 2:15 de la nit se servirà la fideuada i a partir de les 11 l'humorista Juan Reina oferirà un monòleg per tancar la vetllada. La presidenta de l'entitat, Maria Rosa Muñoz, anima la ciutadania a participar en aquesta celebració.
10: Celebraremos el santo de Santa Anna, haremos una fideuà popular que tendrá lugar en el torrent de Santa Anna a las 9:30 de la noche y a las 11 de la noche una actuación del humorista Juan Reina.
9: Com dèiem, l'activitat està organitzada per l'Associació de Veïns de Santa Maria Santa Anna Tió, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'organització demana als assistents, però, que portin la seva beguda i els estris per sopar, com ara plat, got i coberts.
5: Pel que fa al temps, avui continuem amb sol i calorada, però aquest cap de setmana s'anuncien cosetes. Demà, més núvol i la temperatura baixarà un pèl, mínima de 22 graus i màxima de 29. I diumenge s'esperen xàfecs i tamborinades a primera hora i després també a la tarda i al vespre. La màxima podria quedar retallada en 27 graus.
0: Premià Mèdia. Informació.
11: 117 municipis en total, entre ells Premià de Mar, opten els ajuts a la segona convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. El dia 17 de juliol passat es tancava el termini per presentar-s'hi i, segons feia públic el govern, ho van fer, com diem, 117 poblacions catalanes, un 33% de les comarques barcelonines. Els números es van presentar durant la reunió de la Comissió de Gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Ara els projectes s'avaluaran i el mes d'octubre s'informarà dels que rebran subvencions. En aquesta convocatòria, dotada amb 200 milions d'euros ampliables, s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera com Premià de Mar. Els que sí ho van fer, però, no van resultar escollits i els que van resultar beneficiaris de la primera que vulguin presentar un projecte per a un barri diferent. El ple municipal va ratificar el paquet de projectes que ha presentat Premià de Mar pel barri Tarter Maresme i al final del punt l'alcalde es mostrava confiat, però també feia notar que si no hi ha sort en aquesta convocatòria, encara hi haurà una altra oportunitat l'any vinent.
8: Crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta.
11: Recordem que segons estipulen les bases dels ajuts, els projectes premianencs que prosperin rebran un finançament de la Generalitat d'un 60%, mentre que l'Ajuntament hi haurà de posar el 40% restant. Es preveu que aquest pla de barris permeti posar en marxa entre el 2025 i el 2029 fins a 120 intervencions a tot Catalunya, amb una inversió total conjunta entre govern i ajuntaments de 1.600 milions d'euros.
1: Premià Mèdia, informació. Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
14: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
13: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Benvinguts, avui som al dojo de Bokutsu Dojo, Karate Kyokushin, aquí a Premià de Mar. És el nostre petit espai on entrenem i on venen tots els alumnes a formar-se per fer Karate Kyokushin i gaudir d'aquesta disciplina, esport, depèn com es miri, i bé, passar-nos bé, créixer i sobretot desenvolupar-nos com a persones.
2: La temporada sencera, bé, sempre en progressió, nous aprenentatges, a nivell competició jo puc estar contenta. Hi han bons resultats i hi ha d'altres que no han sigut els esperats, però sempre amb afany d'aprendre més.
3: En el meu cas, l'experiència va ser molt bona. Em vaig poder-me pagar amb gent de molt nivell, de diferents països, com Holanda, Suïssa...
4: Sí, va ser difícil, perquè vaig competir amb gent d'altres països i també va ser emocionant, ja que per primera vegada competeixes sense les proteccions a mans. Llavors és més difícil, però a la vegada és com increïble.
5: Un campionat a molt nivell. Nunca havien anat a un campionat amb tant nivell. I bueno, jo crec que els resultats en tot l'equip van anar bé i ho van passar molt bé.
6: Ha sigut una experiència única i mai l'oblidaré.
7: Doncs aquest any m'ha anat molt bé. Jo crec que m'ha anat millor que uns altres. I doncs m'ha agradat molt perquè he guanyat moltes coses.
8: Doncs la veritat és que l'any i els últims anys ja que portem una bona trajectòria, doncs ha estat molt reconfortant per tots.
1: Estic molt content. Ha estat un any en rodó. Ja per moltes coses, només d'aixecar una casa nova, que ha estat molt motivant perquè la resposta de tothom ha sigut exemplar.
2: Perquè no deixa de ser un estil de vida. Ja no és només entrar al dojo i entrenar. Tu portes amb un estar amb la gent, amb uns valors...
9: Jo, bueno, t'ho poden dir uns quants, que vaig començar amb 4 anyets i era caure'm per tots els costats.
5: Des de petita sempre a la meva casa s'ha practicat aquests esports. Jo doncs, volia ser com els que veia al meu entorn.
4: Al principi va ser perquè no tenia res més a fer, però al final m'apassiona i m'agrada compartir els moments amb els companys, esforçar-me i també vinc amb la meva mare.
1: Al final coincidim en una mateixa passió, on mica en mica doncs, tot va agafant color i intentar sumar en ser un col·lectiu amb valors positius.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires. Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials tres noves incorporacions per a la propera temporada. Es tracta d'un davanter, Timofey, amb capacitats d'adaptar-se a qualsevol parcel·la ofensiva. També s'hi uneix Tarek Khatami, un extrem amb habilitat amb la pilota i velocitat. També calia reforçar la defensa. Els premenencs també incorporen a Cristian Tidularo, un lateral esquerre amb bon joc de peus. Fitxatges que s'uneixen a Iker Muñiz i Manuel Murillo. A més, el club també ha anunciat les renovacions de Xavi Cerro, Raúl Valibrea, Sergio Galí i Wassim.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig, hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes i totes de Catalunya, un excés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest excés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
1: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
0: Correcte. No?
1: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
0: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè si jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un usuari localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna cosa en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
1: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
0: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. però sortir d'aquí, perquè si no

0: sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobert el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens els trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
1: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
0: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto el luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si la... cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, i hi ha moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
1: Justos per vagadors, sí. Allò típic, eh?
0: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden, tampoc, desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12.000 euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos ja algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
1: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
0: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més. I assessorar, acompanyar, en el màxim que puguem, en el consumidor, quan es troba en aquesta situació.
1: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I
0: sí,
1: el problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
0: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? Però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari. Doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
1: I tant, que s'hi han fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
0: A vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Thank you. See you later.
1: Shalom to John.
2: Premià Media. Informació.
3: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
2: Premià Media. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Tot i que inicialment s'esperava per abans de vacances, finalment, com va admetre el regidor Pep Ripollès al ple de dimecres, l'auditoria que s'està fent del sistema de recollida de brossa i, en general, del contracte de neteja no haurà acabat a temps i ara es confia tenir-lo pel setembre. Serà aleshores quan es convocarà de nou la taula de sostenibilitat i els grups començaran a redefinir els paràmetres del servei en vistes a una eventual reobertura de contenidors i en vistes al nou contracte de neteja del 2028. Escoltem Ripollès.
2: Ara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Hem canviat el que és el internament. Ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem amb tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor, però sí que el que és veritat és que nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de crear ja de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat i a més de fer-ho de manera periòdica per començar a treballar el que és el funcionament de la situació de l'auditoria per poder-la presentar i també de començar a treballar la nova reglamentació de cara al 2028 per poder-ho treballar.
1: Paral·lelament al treball de la taula de sostenibilitat, si es confirma el viratge, caldrà modificar i aprovar l'ordenança que regula l'ús dels contenidors i el cobrament de la taxa a fi que l'any 2027 l'ús de les targetes sigui voluntari, però els usuaris no obtinguin premis i penalitzacions fiscals molt superiors.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.

0: and cars.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
5: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudici.

0: escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: Quan pensem en mai...